Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dimarts, dia 29 de setembre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la tempesta de l'aiguat que ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut a només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte, ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Santander de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, pues el 1 d'octubre es el Día de la Gent Gran y todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edadismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
0: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans al municipi?
1: Bueno, como siempre,

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord el que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no et sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco Esperanza i Vida i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca, també tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor, serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: És dimarts, dia 29 de setembre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la tempesta de l'aiguat que ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut a només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte, ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor, serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Tony, ¿quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors, era una de les models més importants que havia al país, no?, maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò, i llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Venècia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone, al Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

No està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah, man!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. Que a la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el...

0: Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: veritat.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort.

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és. Així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, tens, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada. I poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tants anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament. I això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa. Mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: també. Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert.

tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio, que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 81.

l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a Sació de Vall. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Oh,

Backs Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love. Si no em pots donar amor. Afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de hortereza, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor para el sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat.

I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's alright. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... Com irà fregar la saison. La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris, per exemple també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montal, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Avui parlarem de les diferents activitats del mes de la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Serà el mes d'octubre. Avui parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de diferents activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, sobretot dissabte, la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, que comptarà amb una trentena de comerços i prop de 40 carpes a la plaça Font de la Roda. Ens acompanyarà avui la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo. I també parlarem de la 15a edició de la cursa de la tardor. Serà nocturna i serà aquest dissabte 3 d'octubre. Parlarem amb el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. També celebració important, els 50 anys de l'Associació de Veïns del Palau, que organitzen una jornada festiva i solidària aquest dissabte 3 d'octubre. I també parlarem de la gesta del pilot Xavi Artigas, el pilot de Sant Andreu de la Barca manté viva la lluita pel Mundial d'Esport Bike després d'un doble podi a Cremona, a Itàlia. Només queden dues curses per finalitzar el Mundial i possibilitats en té moltes Xavi Artigas de ser coronat campió del món de Superbike. També parlarem de la ruta de l'etapa. Ja sabem, des de fa uns dies, les etapes guanyadores, i també parlarem de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Contarem també amb l'espai del Món és Digital amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran. Per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia, doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que apostem a les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè que volem un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors, la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates, que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder... O sigui no té renovació. Llavors, és l'esforç. O sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més... el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no?, dels comerços total. Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està... tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans com dir-ho, de
0: les grans
1: reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble pagant impostos, fent barri, a més que un poble tingui botigues vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, una economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i
1: sí,
0: que els clients, els santandreuencs i santandreuenques, han de conèixer, no?, i han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7, un 8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
1: sí,
0: de la Roda.
1: Sí, sí,
0: i finalitzeu a les 7, eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
0: La cursa és al vespre, no coincideix.
1: No coincideix.
0: No coincideix.
1: Bueno, la cursa, la processó,
0: o sigui,
1: del Rosario...
0: Hi ha moltes activitats en el,
1: sí,
0: en el mateix
1: ens
0: dia.
1: Agrada, es veu que ens agrada aquesta data.
0: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no?, abans,
1: sí,
0: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar i comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'EXAP, gràcies per acompanyar-nos. I dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment. Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no, o no?
1: A veure què fem.
0: A veure si
1: poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual els perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord el que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de la policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pels missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur. I clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I més activitats de cara a aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns al Palau celebra 50 anys d'història amb una jornada festiva i solidària. Serà aquest dissabte, dia 3 d'octubre. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns al Palau està de celebració. L'entitat compleix 50 anys d'història i ho vol compartir amb els veïns i veïnes del barri amb una jornada festiva que tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Durant aquest mig segle, diverses juntes, col·laboradors i veïns han contribuït al funcionament de l'associació i a la vida comunitària del barri. Per saber-ne més, hem parlat amb dues generacions de veïns del Palau, l'Òscar Cívico, actual vicepresident de l'associació, i l'Antonio Cívico, expresident i fundador de l'associació.
4: Nos accesos al Palau porque estábamos en medio de una huerta y teníamos que movernos por ahí. Y fueron los accesos al Palau, lo primero, reivindicación. Ya desde entonces empezamos con la estación, con el apeadero del Palau, que era apeadero, que ahora sigue en una estación, pero bueno. Y lo primero eran los accesos, que eran fatales.
3: ¿Y cómo nació esta asociación en el 76?
4: Perdona, aquellos que con esto no están. En el Palau llegamos gente joven y gente de todas las comunidades o de todas las provincias. Y entonces, pero con muchas inquietudes. Y ya empezamos, y las necesidades también. Teníamos unas necesidades que no nos las cubrían. Y entonces había que espabilarse. Y ahí empezamos cortando la Nacional 2. Empezamos haciendo, ya en aquellos tiempos, en el 76, ya empezamos haciendo manifestaciones y reivindicando por todos sitios. Veníamos al ayuntamiento a reivindicar el asunto de las basuras, que estaba fatal. Bueno,
3: es decir, que es un grupo de vecinos muy diversos que se juntaron por un motivo de un barrio que necesitaba unas necesidades, ¿no?
4: Exactamente, sí.
3: En aquests 50 anys el barri ha canviat moltíssim. ¿Quins són els canvis que més destacaríeu des de l'associació?
4: Ya que tuvimos unos accesos importantes, empezamos a escalar un poquito más. Y entonces ya reivindicamos la Avenida Constitución tal como está. Que esa Avenida Constitución, estuve yo en la Diputación de Barcelona, que me la enseñaron en un plano tal como estaba, que se llamaba el Plan Sant Jordi, que íbamos a salir al Congo de arriba, de Martorell. Y ya empezamos con la reivindicación de hacer ya una avenida ahí en condiciones. Se modificó después un poco, pero ya empezamos por esa reivindicación. Y luego los demás, ya lo que seguimos dándole caña fue a lo de la estación, y al final lo conseguimos también. Al puente que cruza por ese puente, se cruzaba antes los ferrocarriles. Ese puentecito tuvimos mucho problema porque había un poste de teléfono que no lo quitaba, y entonces no podían hacer el puente porque hasta que no modificaran aquello. Pero al final conseguimos, a fuerza de reivindicaciones y de muchas luchas, conseguimos que lo quitaran y que nos hicieran el puente.
3: És a dir, m'estàs parlant dels accessos, de l'Avinguda Constitució, de l'estació del tren. Quina va ser la lluita més difícil d'aconseguir, de totes?
4: Sí, l'estació, jo diria que l'estació. L'estació, sí, perquè ja l'acceso se consiguió a fuerza también de esfuerzo, pero lo que más eso lo reivindicamos una vez, ¿no? Cuando se cubrió lo del tren aquí, se hizo un casteller y ya se reivindicó la estación del Palau, que eso debe de estar en la hemeroteca esta por aquí. Debe de estar una chica que subió arriba y extendió un pergamino con la reivindicación de la estación del Palau.
3: Uh-huh. És a dir, que sou una associació combativa.
4: Sí, sí, muy combativa, muy combativa. Salimos hasta la Voz de Galicia en aquellos años. Uh-huh.
3: L'associació ha passat per diferents juntes, moltes persones hi han dedicat molt temps. Quin paper han tingut tots aquests veïns i col·laboradors en la història de l'entitat?
4: Yo estuve los primeros 6 o 8 años, es cuando más activo estuve, y luego ya de,

0: Después se fue reivindicando i lo han cogido ja estos que te digo i van perfecte.
1: I avui dia, tornem avui en dia, quines són les principals preocupacions o necessitats dels veïns i veïnes del Palau?
2: Doncs avui dia el que més reivindiquem és el tema de que tenim bastant sort, no ens podem queixar perquè tenim un regidor de barri, l'Andreu, i la veritat està bastant per nosaltres, però sí que és veritat que el barri necessita el tema neteja, és una mica, tenim bastantes baralles amb ells, el tema neteja sobretot, i el tema, bueno, suposo que això passa a tots els barris, el tema de la nit, soroll per la nit, la gent, botellón, etc etc. Aquestes que són, que potser són les coses més importants.
1: El tema de botellón m'imagino que és perquè teniu places, no?
2: No, el plaça és sobretot a la zona on està, a veure, on està la parada de l'autobús, però la que dona cap a les colònies, doncs allà hi ha un puesto allà que hi ha bastant soroll. I abans era pitjor, perquè abans estava el punto G i era pitjor. Però clar, i això i el tema, sobretot el tema de la societat. Sí que és veritat que es nota que el tema dels jardins estan molt deixats, amb el tema de la sequera que hi ha hagut i tal, està molt deixat i la brutícia sí que es nota una miqueta.
1: Uh-huh. Aquest aniversari no és només una celebració de l'entitat, sinó també de tot el barri. Què diríeu que caracteritza els veïns del Palau? Com són els veïns del Palau a diferència dels veïns d'un altre barri?
2: Doncs els veïns del Palau són del Palau. O sigui, i ho reivindiquem sempre. Nosaltres sempre ho diem. Hi ha molta gent que no li agrada, però nosaltres ho diem. Nosaltres no som de Sant Andreu, som del Palau. O sigui, i hi ha gent molt variada, i això jo crec que és el que ha fet que el barri sigui tan bonic i tan profè. Perquè hi ha de tot. I
1: aquest caràcter que expliques especial del Palau, té a veure amb el que ens explicava el teu pare, de que abans era un barri aïllat?
2: Sí, evidentment. Nosaltres no sortíem del Palau, nosaltres dèiem anem a Sant Andreu. O sigui, per nosaltres Sant Andreu era un altre poble i estava un altre puesto, i nosaltres teníem tot la que és la d'aquí fins al Palau, tot era camp. Van fer l'esqueleto que es deia, que era el que és la Urbis, i allò va estar un bloc que van fer allà, que va quedar a mitges, i allò va estar de temps, i era tot camp. Llavors, clar, era normal que nosaltres ens sentíssim només del Palau.
1: Aquest dissabte 3 d'octubre heu preparat una jornada molt completa amb una paella popular, bingo solidari, actuació d'Anna Guerrero i Tardeo. Com serà aquesta celebració dels 50 anys?
2: Doncs esperem primer que no ens fastidi la pluja, el primer. I, bueno, serà molt especial perquè nosaltres és molt especial. Nosaltres, l'associació que estem ara a la Junta, a veure, nosaltres portem des del 2018, o sigui, ja portem uns anys, i hem tingut bastants problemes per començar, perquè, clar, ningú volia fer-se càrrec, vam tenir problemes amb l'anterior junta, vam tenir bastants problemes, no va ser un canvi fàcil, però, bueno, al final ens hem sortit amb la nostra i per nosaltres serà molt especial, molt especial.
1: Uh-huh. Després d'aquests 50 anys que hem arribat des de l'Associació de Veïns del Palau, quin és el futur que us agradaria per l'Associació de Veïns? Què us agradaria que passés durant els pròxims 50 anys si poguéssiu fer una carta als Reis?
2: Bueno, sobretot el que ens agradaria és que tinguéssim més mans. Perquè sí que és veritat que la Junta nosaltres fem bastant, però moltes vegades ens falten mans. Que hi hagués més gent a la Junta que s'involucrés, sobretot perquè quan són temes de festes i tal. A nivell administratiu, més o més, s'emporta, però quan arriben festes i tal, i la gent col·labora molt, perquè també ho hem de dir, que la gent col·labora, però que estigués a la Junta perquè estàs com més involucrat. Però, bueno, jo si seguim com estem fins ara, com deia aquí, Virgencita, que me queda com estoy.
1: Tenim aquí un testimoni de pare i fill que ha pres el testimoni amb l'Associació de Veïns del Palau. Si haguessis de definir una frase que han estat tots aquests 50 anys, que ho has vist des de petit amb el teu pare i ara com a ja adult, com definiries aquests 50 anys d'Associació del Palau?
2: Bueno, ha hagut ombres i llums, com es diu. Va començar molt bé al principi, però clar, jo no me'n recordo, perquè jo tenia un any quan va començar l'associació, de 75. Però sí que va haver una època bastant que la gent no volia involucrar-se, no feien tantes coses, la gent era bastant gran i, clar, li costava. Va haver una junta que ho va intentar fer, que ja és un esforç perquè ho va intentar, però no va acabar de quadrar. I ara, bueno, jo crec que ara està bastant bé la cosa.
1: Doncs si vols fer una crida que la gent participi aquest dissabte 3 d'octubre, s'acosti al Palau i participi de totes les activitats

0: que teniu organitzades?
1: Doncs, bueno, el dissabte 3 d'octubre estarem a la plaça Gran del Palau, fem una mica de gresca, paella, tenim una activitat de sorpresa a primera hora, paella, i després, doncs, el bingo solidari, que està molt bé, que sempre donem una part a alguna associació o d'alguna ONG d'aquí, intentem que sigui del poble, sempre. I, bueno, ja els comerços ens donen alguns regals, també es reparteixen, i, bueno, i després l'Anna, que vindrà a cantar, i després una mica de tarda, no? Estarà molt bé, estarà molt bé.
0: La celebració començarà a les 11 del matí amb activitats sorpreses i continuarà amb una paella popular de la 1 a les 3. A la tarda hi haurà un sorteig de donacions de comerç del barri, un bingo solidari i l'actuació d'Anna Guerrero. La jornada acabarà amb un tardeo musical de 6:30 a 8:30, una festa que servirà per recordar els 50 anys d'història de l'entitat i alhora mirar cap al futur del barri.
2: I tot seguit, continuem amb els esports, en aquesta ocasió parlant del pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavi Artigas. El pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavier Artigas, arribarà a Xerès amb només 12 punts de lideratge del Mundial després d'un doble podi a Cremona. El pilot de Sant Andreu de la Barca, que disputa aquesta temporada el Campionat del Món d'Esport Bike, es situa segon a només 12 punts del líder i només una doble cursa a Xerez que falta per finalitzar el campionat. Artigas s'ha mostrat molt satisfet de la jornada d'aquest cap de setmana.
3: Bueno, des del principi el cap de setmana es va presentar bastant bé. És un circuit bastant petit, tipus karting, que se'm dona bé i vam trobar una molt bona posta a punt de la moto a Magnicurs. I res, hem seguit amb la mateixa línia de treball i la veritat que ha donat resultats. Primera cursa, primera posició i la segon, així que el cap de setmana en general ha sigut molt positiu.
2: Xavier Artigas, que manté ben viva la lluita pel títol del Campionat del Món d'Esport Bike. El pilot de Sant Andreu de la Barca ha completat un excel·lent cap de setmana al circuit de Cremona a Itàlia, on ha aconseguit la victòria, com dèiem, en la primera cursa i la segona posició en la segona. Uns resultats que li han permès situar-se a només 12 punts del líder del Mundial, David Salvador, quan només queda la ronda final a Xerès. Per tant, les opcions de guanyar el títol mundial encara hi són.
3: Sí, queda ja molt poquet de campionat. L'última cursa serà Jerez, que fem doble cursa. I res, entràvem aquí a Cremona amb 30 punts i hem retallat més de la meitat. Així que la idea principal i l'objectiu és seguir amb aquesta línia de treball per Jerez. I segur que serà un cap de setmana intens en el que lluitarem fins al final per intentar emportar-nos el campionat, que és l'objectiu des de principi d'any.
2: Xavier Artigas també ha fet valoració d'aquesta temporada, una temporada que la qualifica de molt bona.
3: La veritat que sí, aquest any està sent molt bo. Des del principi sabíem que podíem fer coses bones, perquè més o menys és la mateixa moto que portava l'any passat. I bueno, sabíem que amb l'equip i el meu estil de conducció podíem adaptar-nos molt bé a la categoria i així ho estem fent, així que res, apretar fins al final i intentar complir l'objectiu.
2: La victòria d'Artigas a la primera cursa també ha deixat una imatge curiosa. El pilot de Sant Andreu de la Barca va celebrar el triomf imitant una celebració del futbolista del Barça, Fermín López, una idea que havia preparat amb el seu germà.
3: Bueno, la celebració de Fermín va estar escollida amb el meu germà. La primera cursa que vaig guanyar aquest any ja vaig fer referència amb una celebració d'una altra cosa, però vaig fer una celebració especial i tenia pendent fer aquesta de Fermín. És un jugador que m'agrada molt, del Barça, i res, al meu germà li agrada també molt el futbol, així que hem aprofitat i ha sigut escollida per la celebració i espero que l'hagi agradat a tot el món del Barça. I res, a veure si puc fer una altra celebració a Jerez.
2: Xavier Artigas, que arribarà, per tant, l'últim cap de setmana de la temporada del Mundial encara a l'abast. 12 punts separen David Salvador i el pilot de Sant Andreu de la Barca amb 50 punts encara en joc i dues curses a Xerez que decidiran el campió mundial.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Esper. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Esper, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podem comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Esper, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Esper podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no?, doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Miriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
2: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, a final de la conferència, Miriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres. Dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I com és habitual els dimarts, a Ràdio Sant Andreu comptem amb un nou espai, amb un nou podcast del Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen i veus autoritzades que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa, i el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupaments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al Món Digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no...

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, i jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement. Podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment, d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i dels Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6N o 7N o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però

0: no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, diguem-ne, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una de producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats i independència, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
1: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos, procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no s'ometen a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes, requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar en compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que genia, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials més potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare. És a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: El Món és Digital, un dels podcasts de Ràdio Sant Andreu, un dels podcasts que escoltem doncs els dimarts aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM i en aquest programa del Via Directa. Ja tenim dades de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Obté la millor valoració global dels darrers anys amb un 8,2.
4: La Festa Major 2026 ha obtingut la millor valoració global de les quatre edicions que porta en marxa l'enquesta ciutadana, amb un 8,2, un notable alt. Aquesta nota incrementa respecte a l'any anterior 0,6 punts, passant del 7,6 al 8,2. Entre els punts més ben valorats pels santandreuencs hi trobem el dispositiu especial de seguretat, que ha obtingut una valoració mitjana de 4,3 sobre 5, també el dispositiu especial de neteja, que ha obtingut una mitjana de 4,2 sobre 5, i en tercer més ben valorat és el punt lila, amb un 4,4 sobre 5. Les dues actuacions musicals més ben valorades amb la mateixa nota amb un 4,1 sobre 5 són Los 80 Principales i Fitos i Fittipaldi. Amb dues han obtingut un notable alt amb un 8,2, seguides de prop per Xenoa i Obús, també empatades amb un 3,8 sobre 5, és a dir, una nota notable de un 7,6. El regidor de Participació Ciutadana, Javier Romero, valora molt positivament l'increment de la participació i assegura que aquesta pujada demostra que la ciutadania s'està adaptant a la plataforma Decidim Sant Andreu.
5: Agrair a les 301 persones que han participat en aquesta darrera enquesta de valoració i doncs, les meves conclusions són molt positives perquè augmentem la participació en aquest procés, fet que demostra doncs, que la nostra ciutadania cada cop s'acostuma més a anar a aquesta plataforma de participació, el nostre Decidim Sant Andreu, però que també doncs, avala les millores que l'Ajuntament implementa a la Festa Major arrel de les propostes d'edicions anteriors.
4: Parlant de participació, abans d'entrar les notes, com està si la participació? Està pujant, està baixant, com fluctua?
5: Doncs hem crescut, no sé si és un 86% respecte a l'edició anterior. Com dic, és un fet que demostra que la ciutadania doncs, està creient-se aquesta plataforma que havia implementat amb la Festa Major del 2025 i bé, al final els aspectes generals de la Festa Major milloren substancialment en tots els aspectes, fet que com dic, doncs agraïm a la ciutadania aquestes valoracions i que ens empenta a continuar treballant en aquesta mateixa línia.
4: Ja entrant en matèria, la valoració general de la Festa Major 2026 és d'un 8,2, o sigui, és un notable alt. En comparació d'altres anys, la nota puja.
5: Puja i, de fet, és la millor valoració de les quatre edicions que portem. Per tant, com dic, i potser em repeteixo molt, però reafirma que la ciutadania valora i agraeix que les propostes que en edicions anteriors s'han anat fent i que hem anat implementant, després s'avalen amb la valoració posterior que es fa.
4: Entrant també en detall, les notes com per exemple de la seguretat o especialment la de neteja són bastant altes.
5: Sí, hem arribat a un 4 sobre 5, és a dir, un 8 en la qüestió de la neteja. Perdó, un 4 amb 2, és a dir, un 8,4. La qüestió de la neteja de recinte firal i un 4,3, és a dir, un 8,6 sobre 10. En la qüestió de seguretat també ens ho han reafirmat en els comentaris oberts que la ciutadania podia fer, que han vist una Festa Major molt organitzada, molt segura, molt planificada a nivell neteja i són dels resultats més alts que hem tingut fins ara. Així que molt contents.
4: Com creus, a què respon aquestes notes? És la bona feina o és la reacció a través de lo que demana la ciutadania o un mix?
5: És que sempre és una barreja, o sigui, la nostra ciutat la creem tots i totes plegades, llavors l'Ajuntament implementa unes mesures, però si després no tenim eines d'avaluació per veure si són efectives, només es quedem en la nostra pròpia percepció i això, doncs, al final és una visió poc realista, no? Amb les valoracions dels ciutadans i ciutadanes que ens han anat fent aquestes edicions, hem anat trobant aspectes de millora que podíem fer en aquestes qüestions organitzatives i que es demostren que són una bona decisió a implementar.
4: A més, m'agradaria destacar que de les 300 persones que han participat, 150 han fet aportacions escrites. Això, a grosso modo, és gairebé un terç de persones que s'han dedicat a escriure.
5: Sí, i no només aquestes 150 propostes, que són moltes, sinó que després, des del Departament de Participació Ciutadana, fem potser la tasca més pico i pala, diguem-ne, d'aquests resultats, que és analitzar totes aquestes aportacions i categoritzar-les, perquè molts cops un ciutadà en el seu calaix de propostes doncs parla de diversos aspectes i llavors d'una mateixa proposta poden sortir diferents qüestions a tractar i això ens ha fet passar d'aquestes 150 respostes a 224 categories en aquests comentaris que al final doncs es poden observar tendències generals de propostes que són doncs interessants d'estudiar en el futur.
4: L'enquesta de valoració ciutadana ha comptat amb un notable increment de la participació i ha destacat especialment els dispositius de seguretat i de neteja.
3: I parlant de la Festa Major, fa uns dies es donava a conèixer quines van ser les millors tapes de la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Una edició que va comptar amb més de 6.200 tapes servides. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la categoria de Tapa Tast i també de la categoria de la millor tapa dolça. Tot seguit, ho recordem. La Tieta amb Baititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta Baititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la Ruta de la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
6: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
3: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
6: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
3: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
6: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
3: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
6: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
3: Va, això en un cap de setmana,
6: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
3: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
6: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
3: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
7: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
3: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
7: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
3: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
7: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la Ruta de la Tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
3: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
7: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt a moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
3: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
7: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
3: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
7: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs pues mira, estem fent la ruta a l'etapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
3: Ja pensant en l'etapa del 2027?
7: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
3: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
8: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
3: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
9: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan en la llinda de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
3: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
9: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
3: Propera edició 2027.
9: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
3: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més històries en aquesta via directa i ara també amb els companys de la xarxa ràdio, un nou podcast de Coses que passen. Avui, la guerra del futbol.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 de Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns. Gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, El Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apolo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Un nou podcast, un nou espai dels companys de la xarxa ràdio que escoltem també aquí a Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dimecres amb molta més informació. Més informació també a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: pactat al Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Doncs, per la banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la P7, amb lentitud, retencions, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia 2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia 2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho, d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores d'ara a l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim moltes boies a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet, aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. Tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus En el cas de Ponent, maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas, serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
0: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellver.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor

0: que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoria social en el Congreso de los Diputados.
1: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa, ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, deia, que ens deia aquí a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
3: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs bueno, encara més.
2: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
4: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
5: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
6: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions per no estar en aquest ambient.
5: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
6: Són molts records que es queden allí. Demano una vivenda.

0: pis, en el barri, val? O com a mínim en el districte.
1: Que ya está viendo una mujer con 74 años la queréis tirar a la calle.
2: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys, un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
3: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
4: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
4: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
5: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi

0: assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
2: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
3: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
2: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
4: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
5: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
4: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Kika Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i la jugadores que han disputat el Mundial.

0: sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
1: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà, a les 7 de la tarda, disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
2: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
0: El Freiking Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels tres partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
3: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé, podem guanyar els dos punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar la competició, que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
0: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre, i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
4: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
5: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
0: Poc menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
6: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
7: En números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
0: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
8: La xarxa de comunicació local.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat.
11: El diccionari Termcat.
12: Paraules noves que ja pots dir.
11: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
13: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials d'aquesta composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i a altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va en recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant, des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost, per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, acompanya, doncs, hagi ahir rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es nega a aplicar. Per tant, són passos a poc, ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns al Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellvé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una cinquantena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un centenar de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada, que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on, a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva, segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme, des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot a intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase Lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: If I summarize the match, if I go quarter by quarter, basically...
9: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
8: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
5: També en bàsquet, l'Espar Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un 8:45 a Fontajau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
10: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma. I en un moment delicat per a l'Espar Girona, després d'una pretemporada molt complicada, amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
11: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora, que bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos. Si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, pues, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
10: Si l'Espar Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa. Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, Caixa Faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
5: Doncs aquest partit, a partir d'un 8:45, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
12: Demà ens ho expliques.
5: I tant.
12: Gràcies, Cristina.
5: Que vagi bé.
12: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa parlem de la diada de la policia local, que va reconèixer els bombers i l'ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi. L'acte es va celebrar aquest dimarts en el Teatre Núria Espert. També va distingir els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i també de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos de la policia local. El cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, va reafirmar el compromís amb la nova comissaria. Avui també parlarem de la gent gran. El passat dijous, en el ple municipal, la gent gran va reivindicar en el ple el dret d'envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ho van fer a les portes de la celebració del mes d'octubre del mes de la gent gran. Avui parlarem dels balls de Saló, ja que el casino recuperarà l'època daurada dels balls de Saló aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. Ens acompanyaran Erika Peleaz i també Andreu Mitjans. I avui també parlarem del Centro Cultural Andaluz, que celebra aquest dissabte el Rosario 2026. També comptarem amb els espais de nutrició i també amb els espais del dial interior dels companys de la xarxa ràdio. Tota aquesta informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde Marc Giribet ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
1: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
1: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que amb responsabilitat i treballant conjuntament continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
1: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
0: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per la gent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla

0: El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com deien, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
1: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
1: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara.

0: Sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El mes d'octubre, Sant Andreu de la Barca celebra el mes de la gent gran. De fet, la gent gran de Sant Andreu de la Barca va reivindicar en el ple municipal del passat dijous el dret a envellir, amb dignitat i sense discriminacions. La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Enjubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
3: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos 4 personas y 2 por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
4: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia, accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
3: Igualdad i no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans, com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i a l'equilibre acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en el Via Directe avui escoltem un nou espai de nutrició. Avui ens parlen dels musclos.
5: Continguts en xarxa.
6: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
7: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Aquesta 14a temporada, eh? Déu-n'hi-do.
8: Déu-n'hi-do.
7: Que val la pena que ho recordem, perquè ja som molts anys junts amb tu. Junts
8: molts
7: i juntes.
8: Anys. Sí, sí, sí.
7: Com estàs?
8: Doncs molt bé, molt renovada, vinc.
7: Molt ben renovada, oi?
8: Sí.
7: Sí, sí, perquè qui et seguim per xarxes, podem intuir que avui ens pots parlar perfectament i amb tota consciència dels musclos.
8: Totalment. Jo crec que en cap moment a la meva vida he pogut parlar dels musclos amb tanta propietat com la que puc parlar avui, perquè doncs, gràcies a una de les marques que produeix els musclos a Galícia, doncs, m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es crea en aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
7: Que és meravellós,
8: sí.
7: Així, no, bé, no?
8: Molt
7: bé.
8: Bé. Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, quedé com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
7: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant? Nutricionalment, sí. Gastronòmicament...
8: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
7: Oi, perquè també aquí et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí. A mi... Potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
8: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més. I també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens es recomanava retardar el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets, i després doncs, adaptar-ho a les textures, no? Doncs al principi, doncs, si estem donant triturats, doncs es poden posar dins d'un triturat, o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa... Li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
7: D'acord.
8: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim, i que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos? Molt ferro.
7: Ferro. D'acord.
8: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs també aportar aquest ferro extra, doncs també a aquelles persones doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple... en el primer dia de, del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens, que ens arribi la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega 3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau, doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
7: Déu-n'hi-do, que bé.
8: I a més, què? A part, estan boníssims.
7: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un
8: pim-pam-pom? Senzill, saludable i no recordo la següent.
7: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
8: Ara
7: però...
8: no recordo. Les tres S, sí.
7: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
8: Sí. Són molt ràpids i molt fàcils de fer.
7: Boníssims.
8: I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
7: Una fulla de llorer,
8: exacte. Pim-pam. Una miqueta de llimona, si voleu, o li podem afegir salses, també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les batés, no? on creixen, on ens van explicar doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja s'han, en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós. Però, a més, vam veure doncs, com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà doncs, passen més, unes 12 hores filtrant, no? Perquè moltes vegades, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen bueno, però és que porten toxines... El múscul que arriba al consumidor... està controladíssim, o sigui, jo he al·lucinat els controls que passen, no? O sigui, el múscul està filtrant durant 24 hores. A més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen... O sigui, perquè estiguin el més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors, d'allà poden sortir tal qual... que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els compraré diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist a la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
7: Sí.
8: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos, però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu, però envasat net. Val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè, doncs, perquè aguantin, no? Uh-huh. I això doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
7: D'acord.
8: Per tant, és un musclo viu, net.
7: Encara més ràpid, eh?
8: Sí.
7: Tres S.
8: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu i per saber si està viu, és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquell musclo s'ha de llançar.
7: D'acord.
8: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
7: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el vulls i no s'obre i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo.
8: No, si no s'obre,
7: tampoc. Si no s'obre, adéu.
8: Exacte, adéu.
7: D'acord.
8: Sí.
7: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor Francesc Reguant, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia que la gent de carrer ens pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, i ja hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
8: Molt important.
7: Saber
8: d'on
7: provenen. Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts.
8: I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de... bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
7: Clar.
8: És que la indústria també és beneficiosa.
7: N'hi ha molta i de moltes maneres de fer les coses, no?
8: Al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat. No? Potser no està processat, que és diferent, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa, per ser conscients. I jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com aquest venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és car, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3, jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar. No vull nombrar cap altre peix per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir també.
7: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això ho podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
8: totalment.
7: O Catalunya rural, o no, Catalunya, o sigui, productiva.
8: Jo des d'aquí, no sé si ho puc dir, Pili, però vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, eh? Vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també, vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen és, doncs això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor per a que, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
7: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada gran i t'esperem la setmana que ve. Et seguim a My Unit Baix Nutricionist.
8: Adéu-siau.
5: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem els dimecres en el Via Directe, avui precisament parlant dels musclos. Seguim amb més informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu, l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, sí, sí. És quan van començar els balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez, va ser alumna d'aquests balls de Saló que es feien en el casino. I després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngel, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem, i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i, a més, de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí, fem-ho.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar.
0: Vindré dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino anat... per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i, bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que, clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer, de fer una activitat que ens agradi en família, i que, a més, l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava ball, entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana
2: següent,
0: no?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats
1: de vídeo.
0: Passats a DVD.
1: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i al cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele? No ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i en el canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs, a mi em va tocar el Foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estava en la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, d'aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
1: Home, fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després ja la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prous horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que no, ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls de tins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: A mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el slow fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí, que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frag.
1: Sí, encara tinc a casa,
0: també era important,
1: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada, ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agraden tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors, estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potting aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes... Llavors, era com progressiu. I tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida, doncs, com t'agradava, que t'agradava.
0: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
0: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
1: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries i vivències. Veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també. Inclús jo em recordo a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint donant voltes per relleus. Vull dir que el Joan Maragall a les patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències. Faré alguna, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia, a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès. I sí, sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
1: sí,
2: anys.
1: De molts anys. Sí, sí, tant i
2: jo,
1: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
1: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, sí, que ens ho passarem molt bé.
0: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino... després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar i si tornem?
1: Ai!
2: Tant de bo, tant de
0: bo. Ai. Si tornem?
1: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar els passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
1: Ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
0: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no en sap res. I aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Hem tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers... nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho parien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició, de fet tinc una mica de l'anècdota d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, sèniors, no sé si sèniors 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergony o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això et dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar amb llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar al Campionat d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí, sí.
0: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere Quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, uh-huh. I aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins a arribar avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
1: si va bé
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn dels balls del casino.
1: I també convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
1: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Euta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
1: Molt bé, doncs sigueu benvinguts, benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, com has de ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una ha de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser està submergint en plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, no rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament? I la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no?, i el somriure, no?, que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar. No t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
1: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no?, per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor. És el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al wannabe, i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix, i jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no?, que canvia l'estat.
1: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i està aquí en presència, respirant, i punto. I aquest somriure és com si atragués aquests estats que en són naturals, de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etcètera, no? A mi m'agrada molt, l'humor vagi associat a la paraula sentit, sentit de l'humor. Per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té a veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que els genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa per mi deriva en un esclat que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: Humor absurd.

0: L'humor absurd seria un
1: humor negre. Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
2: Sí, clar.
1: La ironia.
2: La ironia.
1: Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
1: Sarcasme té aquest punt més àcid,
2: sí,
1: no?
2: Per mi té un punt més de...
1: És un punt superlatiu, no? De, és, hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és,
2: un,
1: és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
2: Sí.
0: Mm. Sí, sí, per mi també. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure d'un mateix.
2: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
2: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
1: Jo... Importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
2: Jo,
1: mira,
2: sí.
1: Digues,
2: no, no, que pensar... Abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat, o sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no?, vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu, i és un joc en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
1: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia... però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
2: Ah, molt bé, meravellós.
1: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió, i va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, patada al cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó, tant de bo si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquell llibre que us recomano moltíssim.
0: Home, compreu. Atenció, que Relats de buscador, Guillem Gallifa.
2: Secció patrocinada.
0: En català i en castellà.
1: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
2: Compreu llibres.
1: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa... menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nou vingut va dir «Però si és un pallasso!» Res d'això va replicar un deixeble. Diu, «No has comprès ni una paraula». Diu, «Un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix».
0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta,
2: sí.
0: Però jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostén. Moltes vegades les relacions de parella pataria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades,
1: sí.
0: No?
1: Entranyable, no?
2: Exacte.
0: Entranyable, entranyable.
1: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora. Diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I I mira, en referència a això, no, d'aquest tot, va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
0: No.
1: Es diu, sí, és de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient d'això que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
2: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira-t'ho tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir... Ostres, és que, mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és... Bueno, ho pots portar a l'escenari, si vols, i que sigui la stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis... Jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin... Sí. Hi hagi aquest matís, no, només? I és igual d'important una cosa que l'altra, eh? Per mi és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre. Perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? Ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho des de fora, no?
0: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què ens costa tant enriure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat. I moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs, no sé, doncs, que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà a adorar-lo i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no m'enriuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
1: Sí.
2: Home, l'humor per si sol...
1: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
0: Això és una frase que he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
1: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
2: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
1: Llavors, per mi, una mica?
2: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
0: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, encara que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia
2: has
0: això.
2: Has arribat aquí.
0: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit... Jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol I tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància, fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdíem, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, home, cau un dero, que ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
1: Jo crec que estan prou estudiats, no?
2: Sí.
1: Fins i tot a nivell neurològic.
2: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure. Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant, és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
1: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
2: A nivell cardíac, també. Sí,
1: jo crec que està bastant estudiat. I el fet és que, en certa manera, es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
2: Algú va bé, no?
1: Anem a buscar motius per riure.
2: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra. I van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això. És un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
0: Totalment.
1: I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robbie Williams, i aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui a fer de metge, qui vulgui, i ell quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ella diu, soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
0: Qué bueno.
1: I bàsicament en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
2: Sí.
0: Qué bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui.
1: Tu pots riure de tot, ara no ens n'anem a l'altre extrem, no?
0: Però vull dir, quan t'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, de d'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
2: Oh, i tant.
0: Perquè si no, com ho acceptes una crítica? Com la utilitzes una crítica si no és capaç de
2: allunyar-te d'allò?
0: Claro!
1: No l'accepta.
2: No l'accepta.
1: No, vaja, jo crec que és una... Ja ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura de dir, bueno, tu... No, al final...
2: És una actitud, no?
1: Sí, com deia l'Anthony de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. comencem per la base.
2: Jo he acceptat la meva part, no?
1: Sí.
2: Ara toca tu.
1: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i hi ha aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, de, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
2: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien a, no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort. Que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però... Què? Com portem això?
1: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
3: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament d'en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
2: Això seria...
3: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquests electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa amb la gent i el voten i acaba
2: aquí
3: guanyant.
2: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't, l'humor, volia dir l'humor, eh?
3: També, també.
2: Però també, tot va, sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
3: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà, sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, què fa aquest tio,
2: el
3: no?
2: Aquest.
3: Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot el metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tots descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
2: El poder del riure.
1: Un servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
2: Això...
1: O sigui, mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
3: Ah, sí, és veritat.
1: Sí. I ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg, que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre I li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
3: Que bo.
1: I a mi com l'humor passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
2: Per la gràcia.
1: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
2: És el que
1: no?
2: has dit tu al principi, perquè requereix presència. No? I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta.
1: En vivència.
2: No? En vivència.
3: Sí, sí.
2: No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
1: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
2: Això per la presentació del proper programa, vale?
1: Sobre l'obsessió.
2: Obsessió compulsiva.
1: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
2: A mi em passa...
1: Jo estic allà en bucle fent vídeos, qualsevol cosa, sí.
2: A mi
1: em passa em fa riure igual.
2: Amb vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses amb aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
1: És,
2: és una cosa absurdíssima,
1: curiós,
2: però...
1: Perquè ja ho has registrat
2: ja
1: a la memòria.
2: I ja saps, com va.
1: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
3: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa...
2: Hi ha un espai.
3: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots ser, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser així. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
2: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, no sóc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què se t'oblidarà, torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar, o sigui que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò, moment, fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
1: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no?, que deies tu, Sergi. Jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh? L'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
2: ho fem a terra, no?
1: I comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula. Ara ja no ho fem sobre la taula.
3: Extraordinari.
1: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corset que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
3: Absolutament.
1: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entre una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
3: Totalment. Això que has dit tu, Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja és forma
2: va
3: part
2: sol,
3: de...
2: Sí.
3: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
2: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
3: Sí, sí, sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugàvem a Monopoly, el xurro mango mangotero. Exacte. Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo què sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
2: No podem jugar a Hisenda, clar.
3: No podem jugar, ara diré una de grossa, eh? El joc de l'enfermetat.
2: Sí.
3: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
2: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam.
3: Claro.
2: Quina carta puc jugar jo aquí,
3: exacte,
2: per desbloquejar això, no? És meravellós i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig, això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida, perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre i no acabaria mai, no? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu: fer riure és una cosa molt seriosa.
3: Que maco.
2: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
3: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa. Què li diríeu?
2: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
1: Jo havia imprès aquí...
2: En Guillem, t'explicarà un acudit, oient.
1: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
3: Sí, sí.
1: Si no, ja, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
2: Jo vaig, abans de que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure-te a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement, en plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
3: Què diu un Groucho?
1: Oh, n'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que, més que acudit, és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sobre quin és el seu significat.
3: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
1: A veure... Clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
2: Veieu, és un joc.
3: És un joc, és absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no?
2: Sí.
3: Sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest jo que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest jo neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre jo.
2: Exacte.
3: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
2: Rec. Que riguin, no?
3: Que riguin, no?
1: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
3: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: L'espai del Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en aquesta via directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
2: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
2: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
2: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
3: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
3: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
3: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació al l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix, o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
3: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
3: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren, i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
3: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i a vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
3: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
3: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
3: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes
0: i que vagi
2: gràcies
0: molt bé.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu comptarem de nou amb l'espai del K-pop a History. Una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca. Fem ara un tastet del que podrem escoltar a partir de les 9 del vespre al K-Pop History.
4: Annyeonghaseyo, K-Popers. Jo no en Kim Jin-so i m'anirà. Soc en Kim Jin-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Entre alguns dels temes que podrem escoltar, que estem actualitzant èxits i estrenes K-pop de l'estiu 2026, ens podrem trobar amb les 5 noies que formen el grup Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025. Han tret a l'Extended Play Why Kiki el 10 d'agost d'aquest 2026, que de fet el nom juga amb el nom d'un barri conegut de Honolulu a les illes Hawaii, famós per les seves platges. Escoltarem d'aquí el single principal Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador amb pop electrònic que té influències de Charlie XCX en un ritme de club com a fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de Les Kiki amb Pop Off.

Nova edició del K-Pop History a partir de les 9 del vespre, una hora abans, a l'Urban Top Music amb DJ Peca, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Dam de 50 quatres. No l'ho dic.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valldosera.
1: Valldosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu Passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones, sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo com a integradora social en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig tenir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar i jo pràcticament no havia de fer res. Simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que no... que acabes creant el vincle, vull dir, clar, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses,

0: La resta, o sigui, per al norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
0: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
0: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur, vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns, bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
0: Sí, aleshores és defensa, o sigui, és defensa, vull dir, és com, si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
0: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un timeout, per qualsevol... és que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la final... persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblar ja aviat. Una super abraçada.
0: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
3: No, a la meva ràdio local.
2: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornada gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, Sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia allà...

0: Llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
0: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
0: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots, cada dia, diverses vegades, sí.
0: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent, se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu: atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
0: Exacte, sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt, de fet van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
0: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
0: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no soc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
0: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, havia molta gent a casa, amb la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anelles pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que a l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, bastant de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia a Equits, anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava amb la mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges precisament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronta de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi me s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia de preparar el forn i per a fer, van agafar un sac de farina i se va fer mal, se va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, s'ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record. Paisana.

0: De fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafe de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
2: fàcil, tan potser. O...
4: Fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de sí. La mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només a la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te... la Gemma ho apuntava abans. Hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endivines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara, s'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història, el Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè.
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Oh, ara... Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentària a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gent. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo esperava.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: solo voy con... Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó de principi a fi i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom, ja a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això pues, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens ha pensat dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia, es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap biaix darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
2: No, no, clar, ho van
0: posar
2: al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país, no sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. Però tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migra Studium, un centre social promogut pels

0: d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
1: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
2: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs que, en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones, per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
1: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
2: Per res. Que
0: en
2: ja...
0: cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també ho hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
1: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que si hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
2: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha en el fons altres raons molt evidents per les quals les persones aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar doncs, no té cap mena de sentit.

0: responsabilitzar-la d'aquesta situació.
1: Com has viscut tu, Alba, des de això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat, que es dedica a aquestes qüestions?
2: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
1: sí,
2: entre regularitats?
1: Sí, sí.
2: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte activa vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
1: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
0: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
1: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
2: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple, o sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
1: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha recuperat molt ràpidament l'opinió pública, no?, perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si comparteixes aquesta sensació.
0: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos, i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no?, i per això de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no?, si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no?, però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén, no?
1: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no?, i que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no?, perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes no només d'Espanya sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
1: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
0: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no, siguin les que ens caracteritzin més, no? A Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat, i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors de l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de repent la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i han començat a parlar obertament, i hi ha algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no?, d'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí,
5: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Sí. Llavors aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de sobte et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? La, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de la, de la, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge... en fi, una mica tot això.
4: Avui, Mino Washing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant, doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i... Ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de Congrés, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és sense ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir, o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat, per ordinador també per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? És ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etc., es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de memes, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé, estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys, i m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. i no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, hi ha... Nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res, i nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies Laura per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que es va celebrar aquest dimarts i que va reconèixer els bombers i també l'ADF per la seva actuació en l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. També s'han distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos i també de diverses actuacions i col·laboracions que s'han realitzat durant l'any amb la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. Precisament el cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar en l'acte mantenir les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet reafirma el compromís amb la nova comissaria. En parlarem d'aquesta diada de la policia local celebrada aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca, però avui també parlarem d'altres qüestions, si és que Sant Andreu de la Barca ha acollit avui una nova jornada de donació de sang amb una unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Parlarem de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, recordarem el ple municipal on es va llegir un manifest de la gent gran pel dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. I també parlarem amb Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'Agrupació de Serveis i de Comerç de Sant Andreu de la Barca, que aquest dissabte celebren una nova edició de la Fira al Carrer. Salutacions de Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia vam tornar a demostrar una cosa molt important, quan arriben els moments difícils, sabem treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
2: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
1: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
2: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
1: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos a la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local. local i ha assegurat que des de l'inici del mandat han tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
3: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran

0: que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu a la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
0: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca. A l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració, i bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran. Per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també una primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia. Doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball, i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la...

0: a l'octubre, més que res, és que ja creiem que està acabant l'estiu, perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
1: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
0: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble, i les entitats són part social del poble. Llavors, és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres, i s'ha de col·laborar.
1: I comprant el comerç local.
0: Total.
1: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
0: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè què volem? Un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
1: Com valoreu les fires al carrer, i sobretot en les darreres edicions?
0: Doncs,
1: heu vist algun canvi de tendència?
0: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors, la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder, o sigui no té renovació. Llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
1: Per tant, la varietat, no? dels comerços,
0: total,
1: que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
0: Sí, sí, totalment, sí, sí.
1: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
0: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist. Està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans reptes, o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més, al cap i a la fi, qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble pagant impostos, fent barri, a més, que un poble tingui botigues vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu, això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, una economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
1: són valors que s'han de reivindicar i
0: sí,
1: que els clients, els santandereencs i santandereenques han de conèixer, no? I han de valorar.
0: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
1: Sí, no?
0: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7-8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites? I estiguis una estona amb el botiguer... o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
1: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
0: sí,
1: de la Roda.
0: Sí, sí,
1: i obrim carpes. I finalitzeu a les 7, eh?
0: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
1: La cursa és al vespre, no coincideix.
0: No coincideix, bueno. La cursa, la processó o sigui del Rosario...
1: Hi ha moltes activitats en el,
0: sí,
1: en el mateix
0: ens agrada, dia. Es veu que ens agrada aquesta data.
1: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per bé, fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no? Abans,
0: sí.
1: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
0: Correcte.
1: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
0: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar al comerç local i és per gaudir del dia.
1: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, gràcies per acompanyar-nos i dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Tindrem dinosaures, no, o no?
0: A veure què fem.
1: A veure
0: si poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual els perdem pel camí.
1: Però el cotxe el tenim, eh?
0: Sí, el cotxe sí.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
1: Seguim amb més informacions en aquesta InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem de la nova campanya de donació de sang que s'ha realitzat aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una nova jornada de donació de sang organitzada per el Banc de Teixits i Sang de Catalunya. La unitat mòbil s'ha instal·lat al carrer de l'Esport davant del Teatre Núria Espert per facilitar que els veïns i veïnes puguin donar sang. Sota l'eslògan Quan cal i som, la jornada s'ha desenvolupat en horari de matí de 9:45 a 14:45 i de tarda de 5 a 9 del vespre. Ens hem acostat a parlar amb alguns dels donants. Per què vens a donar sang?
3: Bueno, perquè suposo que és algo molt important, no?, per la gent.
2: Des de quan fa que dones sang? Si pots recordar la primera vegada perquè vas venir a donar sang, quan va ser?
3: Fa 20 anys, més o menys. Sí, no, de sempre dono sang. Sempre que puc, dono sang, sí.
2: I per què creus que és important donar sang?
3: Home, suposo que tothom podem necessitar-ho en algun moment.
2: A tu t'ha passat que alguna vegada en el teu entorn t'has donat compte que necessiten sang?
3: El meu pare fa molts anys també va necessitar una vegada que estava ingressat i sempre, ja sabia, jo ja donava abans, però bueno, sempre suposo que és algo molt positiu i molt important.
2: Cada quant més o menys dones sang?
3: Sempre que puc, quan coincideixen els horaris i sempre que ja he passat perquè té que passar uns mesos per poder donar altra vegada, doncs sempre que puc vinc.
2: Com ho fas? Com t'organitzes? Perquè veig que has vingut amb temps, estàs aquí esperant el teu torn.
3: Depèn del meu torn de treball. Si treballo de tarda i puc vindre pel matí, doncs no tinc pressa, i si és per la tarda, doncs busco una hora que em vagi bé i vinc.
2: Després de l'estiu, hi ha gent que torna a la rutina, se li fa una miqueta costa amunt el tema de donar sang. Tu aquí estàs a peu de canyón donant sang. Quin tipus de sang tens?
3: A negatiu.
2: Aquesta, no tinc idea de sang. Aquesta sang, tens idea si és important, si és compatible amb molta gent, no?
3: No, la A negatiu crec que és només, només és compatible amb A negatiu. O sigui que el que és amb totes les altres sangs, la O positiva o negativa, tampoc tinc molta idea d'això.
2: Bueno, és a dir, que la teva sang és important, perquè només la gent que té la teva sang no es pot rebre la teva.
3: Sí, podrà rebre la meva i les que són la O, que crec que és per tots, o sigui, no sé, tampoc no ho sé massa bé.
2: Bueno, per acabar, si vols fer un missatge perquè la gent entengui per què és important donar sang i per què tu estàs aquí en un dijous laborable.
3: Bueno, jo sempre ho faig i espero que molta gent ho faci, perquè a tothom es pot servir alguna vegada, perquè pots tindre un accident o pots tindre algun problema de sang i que no la necessitis, i per això tenim que donar.
2: Està bé donar sang o plasma?
4: No, sangre.
2: ¿Des de cuándo usted dona sangre?
4: Buah, desde hace un montón de años, soy habitual.
2: O sea, que es usted una persona de estas de las que nunca falla para dar sangre.
4: Cuando puedo, no. Siempre que vienen aquí al pueblo, siempre intento hacerlo.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que usted donó sangre y por qué fue?
4: Con 18, 19 años, porque un amigo tuvo problemas y había que donar, y entonces pues me acerqué, y a partir de ahí pues ya empecé a ver todo el percal de la gente que necesitaba y todo esto, y entonces pues ya soy habitual.
2: Es decir, que tú te encontraste, eres una de estas personas que entró porque una persona de su entorno... Sí. No sé si podemos saber qué le pasó, me imagino.
4: Tuvo un accidente y entonces le hacía falta sangre, porque el mismo hospital pidió sangre para de familiares y todo esto, y nosotros, como éramos amigos suyos y eso, pues nos juntamos la pandilla y eso, y fuimos todos a donar sangre. Y a partir de ahí, pues vimos la situación de otras personas que estaban también mal y que necesitaban, y todo lo que se gastaba cada día, porque por desgracia hay muchos accidentes y mucha gente que necesita. Y digo, bueno, pues no va de más echar cada 3 o 4 meses un poquito de sangre para los demás.
2: ¿Cada cuán más o menos donas sangre tú?
4: Cada 3 meses. Cada vez que me permite esto, me mandan un aviso, y entonces, en el aviso, pues si han pasado ya 3 meses o por ahí, es cuando vengo.
2: ¿Por qué crees que es importante donar sangre? Bueno, no només per el fet del fet de ser solidari, sinó perquè es necessita, ¿no?
4: Sí, sobre todo porque se necesita. Hay mucha necesidad de sangre, y entonces, pues claro, hay muchos accidentes, aunque no lo veamos. Siempre decimos que no nos toca, pero cuando nos toca a nosotros también queremos que estén a disposición nuestra. Y entonces, por eso.
2: Tú que eres un habitual donante de sangre, ¿quin tipus de sang tens?
4: Tengo el universal.
2: Es decir, que eres de los importantes, ¿eh?
4: Sí.
2: Por eso estás aquí a Podocano.
4: Sí. Por eso no fallo.
2: Si vols acabar, fer una crida que la gent vingui aquí a donar sang i que recordi la importància del fet de la solidaritat.
4: Bueno, sí, sobre todo es eso, de que la gente se mentalice de que hace falta sangre, siempre habitualmente, porque aunque no lo veamos, hay gente que sí que lo tiene en su entorno, pero hay mucha gente, demasiada, de que no lo sabemos, y entonces por eso hay que concienciar a la gente de que siempre hace falta sangre. Siempre hay accidentes, siempre hay, yo qué sé, muchas historias, no solamente accidentes, sino que gente que necesita sangre en las operaciones y todas estas cosas, y entonces pues es necesario. Yo lo veo necesario, vamos.
2: Hola, buen día. ¿Ve usted a donar sang, plasma?
5: Vinc a donar sang, sí.
2: ¿Es el primer cop que dones?
5: No, seria la cinquena vegada, crec.
2: O sigui, que ets una donant ja habitual. Per què va ser el primer cop que vas donar sang? Per què et vas animar?
5: Perquè, bueno, quan vaig arribar als 18 anys vaig pensar que ja podia començar a donar, em vaig investigar i vaig veure que realment era un procés bastant fàcil, no em treu gaire temps del meu dia a dia, i llavors penso que és una cosa fàcil de fer i que ajuda bastant.
2: Com vas arribar a aquesta conclusió? És a dir, vaig a investigar perquè és important donar sang. La teva família ja donava? Tenies alguna amiga que donava? O al teu entorn vas patir un accident o alguna operació i vas veure que era necessària la sang?
5: No, ma mare sempre ha volgut ser donant de sang, el que passa és que pren certa medicació que li impedeix, i llavors com ella no podia, doncs vaig mirar jo a veure si podia fer-ho en el seu lloc, i vaig veure que sí. I llavors doncs, em vaig animar.
2: Quin tipus de sang tens tu, ho saps?
5: A positiu, crec.
2: Aquest tipus de sang, a qui li pot donar, ho saps?
5: Pues em sembla que puc donar només al meu grup, no estic gaire segura.
2: Bueno, en el cas que sigui així, llavors ets una de les persones que és important que vingui a donar sang, eh?
5: Bueno, jo només puc... Encara més són els que tenen sangs del tipus 0, em sembla, que poden donar a tots els grups, però bueno, tothom pot ajudar encara que sigui poc.
2: Per què creus que és important donar sang i sobretot després de l'estiu, la tornada a la rutina, que la gent potser està immiscuïda en moltes coses i no li presta importància al fet de la solidaritat?
5: Bé, crec que no ens adonem de la quantitat de sang que fa falta als hospitals, sobretot als períodes després de l'estiu, on hi ha molts accidents a la carretera i es fan moltes transfusions, i llavors els fons de sang queden bastant reduïts. I crec que, com deia, és una cosa bastant fàcil de fer, que tothom pot fer només en 40 minuts del seu dia, i llavors, per què no, si podem ajudar?
2: És satisfactori, no?, el fet d'ajudar a alguna altra persona amb el simple fet de fer-te un ratet allà que li treguin sang.
5: Sí, com deia, no és una cosa que a mi em faci mal ni m'impedeixi seguir amb el meu dia a dia. Llavors, per què no?
2: Les campanyes de donació permeten mantenir les reserves de sang necessàries per atendre les necessitats dels hospitals i dels pacients que necessiten transfusions. Per això el Banc de Sang anima la ciutadania a participar a les diferents jornades de donació que es fan arreu del territori.
1: Nova campanya de donació de sang aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca.
6: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
1: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
7: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos 4 personas y 2 por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
8: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia, accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
7: Igualdad i no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de la identitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltratament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i a l'equilibre acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
9: Bon dia, Jordi.
1: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
9: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
1: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
9: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
1: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
9: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tarde. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida. Pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
1: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
9: Sí, ¿no?
1: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de sis de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a un quart de set, 6:15.
9: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega, lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer, ¿qué te voy a decir yo?
1: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge, en aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
9: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, esa ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
1: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
9: Pues el tíquets, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, los pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo, y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
1: Don Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
9: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para los dos es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca que no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
1: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
9: Moltes gràcies, Jordi.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la cursa de la tardor, 15a edició. Hem parlat amb algun dels runners de Sant Andreu de la Barca de com s'estan preparant aquests dies. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
10: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, perquè vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
10: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
10: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
10: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
10: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
10: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú agafarà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar.
10: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues, es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
10: El meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol. No sé si algú més o menys anirà al meu ritme. M'agradaria que sí. I si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
10: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues, ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i, i molt contents.
11: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu i, bueno, que és molt gratificant dir, doncs, surto a córrer per mi i, bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
11: Doncs jo he ballat sempre i, bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara, doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
11: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder, doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
11: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, qui s'apunti. I en aquest cas, a la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs ja han passat algunes setmanes, alguns mesos, i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
11: M'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dijous amb més notícies aquí a Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Olira Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les coses.
2: Correcte. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estarien plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no sé.
3: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna a l'estrenes, sí.
3: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
3: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al...
2: Sí, senyor.
3: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
3: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: correcte.
3: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
3: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
3: en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
3: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí.
3: Ja he vist Widow's Bay.
2: I què?
3: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Això està bé. A favor.
3: Pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
3: N'hi ha algun que en dure 40 i... però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i... Aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el perquè està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que els Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
0: Sí.
3: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
3: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
3: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
3: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
2: bé.
3: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
4: They're a special group.
5: NCIS!
4: They can be anywhere in the world.
5: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
6: NCIS,
7: AFP, Australian Federal Police,
5: you stand shoulder to shoulder.
7: This is our turf.
8: We can have a problem here.
5: To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
3: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
3: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
3: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
3: Molt bé.
2: 8 sèries?
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
3: bueno,
2: això.
3: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo
3: això
0: que...
3: és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
2: és,
0: no
3: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar,
3: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí.
3: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, que el wifi tal...
3: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no,
3: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? No, això deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
3: Warner
2: no?
3: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
3: En Cis Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
3: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney... Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surten.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
3: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui...
2: Pues re,
3: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, clar.
3: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia,
0: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
1: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
6: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
3: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs.
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi... crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
2: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
3: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah,
2: vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això se'ns ha traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia el dinar?
13: Sóc amb Capità Utak.
11: Tutaj raczej trwa zabawa.
13: Cieszę się z tego, bo mam czas...

0: Ah, vale, pues jo ho provaré.
1: T'ensenyaré.
0: Jo ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
2: Oh, shut up. You can leave the way you came.
3: It's all right to come through the house.
2: No.
3: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec que pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... Tenen contractat...
4: Algú té contractat i...
1: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
4: No passa res, jo també xuco.
1: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
1: A nivell
0: sí,
1: de qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
4: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
4: Entens? O sigui,
0: sí,
4: des de l'inici
0: sí.
4: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
4: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
4: cert,
0: cas, digues.
4: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
4: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hosti, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
4: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
7: He's a bad seed. Nothing good will come of
8: it. What are you going to do? Come on.
9: Rehabilitation.
10: Hey, that's what your job is.
11: Michelle, I call Michelle, was born for this.
10: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
4: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
4: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
4: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
12: ¿Quién eres?
13: Frances Neagley, 124 de West Haven, Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
12: Tengo formación en esto.
13: No tanta como yo. ¿Es así?
12: Ya.
13: Te lo explico.
12: No me jodas.
13: Quiero la verdad.
12: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
13: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher.

0: veure en la unitat d'investigacions especial 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
1: Nigli.
0: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per, per trobar un mal, per, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues,
0: adéu,
1: què?
0: Sergi.
1: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
2: Come on! Come on! What was that?
3: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
4: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
5: You all need to get out of here before it comes back.
6: Before what comes back?
5: Whatever's haunting these woods.
6: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Vance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió.
0: O sigui,
1: de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar...
1: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central,
0: sí.
1: Correcte, però... això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
0: vale,
1: els
0: molt
1: nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada. Vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant, doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques, que ara s'estan ficant molt de moda, però això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie, que es diu Belleza Plàstica.
7: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
8: Aquí viene la mano de Dios.
7: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A Fabil, si vols saber què passa, mira-la, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba... Ui.
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: Te dediqui com a tràiler, que vols que et diga, eh? A
1: veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és... Cada un d'aquests cops va posant... escrita por tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no, és igual, no me vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No. T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: ¿Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años?
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bisham com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi Bar.
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, a Beas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un
0: ajustat.
1: Format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junte una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus, a Dals, a Medusa, Netflix, i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: dia. A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si
1: teniu
0: nassos. Sí, no, dir això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van ser l'Espai de Sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly. Que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly. Com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser la meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella, com a dona, hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en un altre. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: «Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuo». Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI, feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella Dolly deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: «I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats». El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó I Will Always Love You, T'estimaré sempre, que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: «No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius». Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
4: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
4: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
3: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
5: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
3: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
7: So what next, or is this just the start of a general decline?
3: També des d'aquest dilluns HBO s'hi ha estrenat Youth.
7: No more for me? Think you can still be sexy when you're 60.
3: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
8: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza! Tranquilo todo el mundo.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
9: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
8: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
9: Constantemente.
3: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
8: Alumnos.
10: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
11: ¡Vamos arriba, señoritas!
3: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
12: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
3: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
13: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
3: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
13: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
3: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
14: Bingo, bango, bongo, clink.
3: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
15: ¿Te follarías a mi novia?
16: No, no lo haría.
15: ¿Puedo contar que te la has follado?
16: No, no puedes.
3: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
17: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
18: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
3: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de tres adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
19: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
3: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un mundo diferente.
20: Mis padres sabían que vendría a Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
21: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
3: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
22: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
3: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
23: Théophane Tolbiac, qui était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
3: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
24: Do not play with things you do not understand.
25: Alfred Connaught, disinherited his son.
3: Encara aquest divendres, Sky Showtime i arriba Possession.
26: Juju, si te si, don't touch it.
3: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la turmenta en els seus malsons.
27: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
3: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
27: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
3: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
28: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
29: Muy bien, vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
28: Suicidio.
29: Eso parece.
3: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
29: Se pondría collar y pendientes.
28: Oiga, ¿podemos tutearnos?
29: Por supuesto que no.
28: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
3: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
19: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
30: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
3: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
31: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
3: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
32: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
3: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
32: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
3: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
0: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
3: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
32: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
3: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
32: La verdad no se consigue sin un precio.
0: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
32: ¿Se enterara de qué?
3: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
0: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
3: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
1: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
0: No consigo recordarlo.
1: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
0: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
1: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
0: No lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recordado algo. Pero si he esfumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? No sé.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa parlem de la diada de la policia local, que va reconèixer els bombers i l'ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi. L'acte es va celebrar aquest dimarts en el Teatre Núria Espert. També va distingir els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i també de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos de la policia local. El cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, va reafirmar el compromís amb la nova comissaria. Avui també parlarem de la gent gran. El passat dijous, en el ple municipal, la gent gran va reivindicar en el ple el dret d'envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ho van fer a les portes de la celebració del mes d'octubre del mes de la gent gran. Avui parlarem dels balls de Saló, ja que el casino recuperarà l'època daurada dels balls de Saló aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. Ens acompanyaran Erika Peleaz i també Andreu Mitjans. I avui també parlarem del Centro Cultural Andaluz, que celebra aquest dissabte el Rosario 2026. També comptarem amb els espais de nutrició i també amb els espais del dial interior dels companys de la xarxa ràdio. Tota aquesta informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatjar al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
1: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabem treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
1: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. i estic convençut que amb responsabilitat i treballant conjuntament continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
1: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
0: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
2: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condena afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI.

0: i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís, vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El mes d'octubre, Sant Andreu de la Barca celebra el mes de la gent gran. De fet, la gent gran de Sant Andreu de la Barca va reivindicar en el ple municipal del passat dijous el dret a envellir, amb dignitat i sense discriminacions. La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Enjubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
3: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
4: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son

0: la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justos y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
1: Igualdad i no discriminació. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
2: La lectura del manifest de la gent gran, entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I en el Via Directa avui escoltem un nou espai de nutrició. Avui ens parlen dels musclos.
4: Continguts en xarxa.
5: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
6: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Aquesta 14a temporada, eh? Déu-n'hi-do.
7: Déu-n'hi-do.
6: Que val la pena que ho recordem, perquè ja som molts anys junts amb tu. Junts
7: molts
6: i juntes.
7: Anys. Sí, sí, sí.
6: Com estàs?
7: Doncs molt bé, molt renovada, vinc.
6: Molt ben renovada, oi?
7: Sí,
6: sí, sí, perquè qui et seguim per xarxes, podem intuir que avui ens pots parlar perfectament i amb tota consciència dels musclos.
7: Totalment. Jo crec que en cap moment a la meva vida he pogut parlar dels musclos amb tanta propietat com la que puc parlar avui, perquè doncs, gràcies a una de les marques que produeix els musclos a Galícia, doncs, m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es crea en aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
6: Que
7: és meravellós, sí.
6: Així, no, bé, no?
7: Molt
6: bé.
7: Bé. Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, que era com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
6: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant? Nutricionalment, sí. Gastronòmicament...
7: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
6: Oi, perquè també aquí et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí. A mi... Potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
7: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més. I també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens es recomanava retardar el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets,
6: d'acord.
7: I després doncs, adaptar-ho a les textures, no? Doncs al principi, doncs, si estem triturats, doncs es poden posar dins d'un triturat o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa... li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
6: D'acord.
7: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim, i que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos? Molt ferro.
8: Ferro.
7: D'acord.
8: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs, també aportar aquest ferro extra, doncs, també a aquelles persones, doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple, en el primer dia del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens, que ens arriba la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega-3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau, doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
6: Déu-n'hi-do, que bé.
8: I a més, què? A part, estan boníssims.
6: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un
8: pim-pam-pom? Senzill, saludable i no recordo la següent.
6: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
8: Ara
6: però...
8: no recordo. Les tres S, sí.
6: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
8: Sí. Són molt ràpids i molt
6: són
8: fàcils de
6: i
8: fer. I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
6: Una fulla de llorer.
8: Exacte. Una miqueta de llimona, si voleu. O li podem afegir salses, també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les batees, no? On creixen, on ens van explicar, doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques, i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja s'han, en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà, i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós, però a més vam veure, doncs, com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà, doncs, passen més unes 12 hores filtrant, no? Perquè moltes vegades, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen, bueno, però és que porten toxines, el múscul que arriba al consumidor està controladíssim, o sigui, jo he al·lucinat els controls que passen, no? O sigui, el múscul està filtrant durant 24 hores, a més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen, o sigui, perquè estiguin lo més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors, d'allà poden sortir tal qual, que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els comprava diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist a la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
6: Sí.
8: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos. Però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu, però envasat net. Val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin, doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè aguantin, no? Uh-huh. I això, doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
6: D'acord.
8: Per tant, és un musclo viu, net.
6: Encara més ràpid, eh?
8: Sí.
6: Tres S.
8: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu, i per saber si està viu, és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquest musclo s'ha de llançar.
6: D'acord.
8: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
6: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el bulls i no s'obre, i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo.
8: No, si no s'obre,
6: si no s'obre, adeu.
8: Exacte, adeu.
6: D'acord.
8: Sí.
6: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc que entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor Francesc Reguant, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia... que la gent de carrer ens pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, i ja hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
7: Molt important.
6: Saber
7: d'on provenen.
6: Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts.
7: Mm. I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de, bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
6: Clar.
7: És que i la indústria també és beneficiosa.
6: N'hi ha molta i de moltes maneres de fer les coses, no?
7: I al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat. No? Potser no està processat, que és diferent, uh-huh, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa, per ser conscients. Jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com que et venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és car, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3, jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar. No vull nombrar cap altre peix,
6: sí,
7: per,
6: sí,
7: no,
6: sí,
7: per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir també.
6: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això ho podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
7: totalment,
6: o Catalunya rural, o
7: no,
6: Catalunya, sí, productiva.
7: Jo des d'aquí, sí, no sé, sí, si ho puc, sí, dir, sí, Pili, sí, però sí, vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també, vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen és, doncs això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor per a que, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
6: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada gran i t'esperem la setmana que ve. Et seguim amb My Unit Baix Nutricionist.
7: Adéu-siau.
9: Continguts en xarxa.
2: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem els dimecres en el Via Directe, avui precisament parlant dels musclos. Seguim amb més informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Valls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, sí, sí. És quan van començar els Valls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez, va ser alumna d'aquests Valls de Saló que es feien en el casino, i després amb els anys s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino, els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això ho comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi... i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també em va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb els jovents sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sí, sobretot. Era l'inici, tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar, també, no, també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també omple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Per això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar.
0: Vindré dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i, bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que, clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer, de fer una activitat que ens agradi en família, i que, a més, l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que les competicions necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballàvem els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui, ui, ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats a DVD.
1: Sí, sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i en el canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs, a mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estaven la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que em vaig presentar a la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no?, i us veig molt motivats.
1: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam voler arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè fèiem també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, i és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, doncs, també hi havia que sí, una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es ballava en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: Uf, jo
0: m'agrada,
1: a mi m'agrada molt,
0: en
1: a mi m'agradava molt els estàndards també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el slow fox era difícil però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frag.
1: Sí, encara el tinc a casa,
0: també era important,
1: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agradaven tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra, que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors, estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes... Llavors, era com progressiu. I tenies la motivació de que pujaves de categoria i, a més, podies anar vestida, doncs, com t'agradava, que t'agradava.
0: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
0: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
1: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries, vivències. Veurem també algunes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també. Inclús jo em recordo a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint anar donant voltes per relleus, vull dir que, i el Joan Maragall als patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències faré algun, clar, hi haurà sorpreses faré alguna classe de primer nivell del primer dia a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
1: sí,
2: anys.
1: Molts anys. Sí, sí, tant i
2: jo,
1: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
1: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
0: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino... després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar i si tornem?
1: Ai!
2: Tant de bo.
0: Si tornem?
1: Jo ara tinc una activitat que em té molt molt ocupat, però bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
1: Bueno, doncs bueno, ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre d'aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
0: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i digui, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no sap res. I aconseguiu vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona els agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició, de fet tinc una mica de l'anet d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, a sènior, no sé si a sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això et dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
0: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
1: si va bé,
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn dels banys del casino.
1: I també convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs, allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
1: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari. Que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat. I el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts, benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint en plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, eh? No rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament, i la resposta era que no. Mm-hmm. Que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no? I el somriure, no? Que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també, implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar. No t'ho permetries riure. Mm-hmm. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no? Per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor. És el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe, i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. Mm-hmm. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix, i jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? De, que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement

0: és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que els genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa per mi deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista o què? A veure si ens en sortim entre tots.
1: L'humor absurd,
0: no? L'humor absurd seria un.
1: L'humor negre. Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
2: Sí, clar.
1: La ironia. Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
1: Sarcasme té aquest punt més àcid,
2: sí,
1: no?
2: Per mi té un punt més de...
1: És un punt superlatiu, no? Si hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme, que ja és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
2: Sí. Mm-hmm.
0: Sí, sí, per mi també. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure és d'un mateix.
2: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
2: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
1: Importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
2: Jo, mira, sí.
1: Digues.
2: No, que pensar, abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no?, vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu, i és un joc en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
1: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia, però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
2: Ah, molt bé, meravellós.
1: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió, i va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, petar del cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó, tant de bo, si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquest llibre que us recomano moltíssim.
0: Home, compreu. Atenció, que Relats de buscador, Guillem Gallifa.
2: Secció patrocinada.
0: En català i en castellà.
1: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
2: Compreu llibres.
1: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nouvingut va dir, «Però si és un pallasso!» Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, «No has comprès ni una paraula». Diu, «Un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix».
0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Però jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostén. Moltes vegades les relacions de parella pateria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
1: Entranyable, no?
2: Exacte.
0: Entranyable, exacte, entranyable.
1: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, totes, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i

0: i la resta fora. Diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no, d'aquest tot, va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
1: No.
0: Es diu, sí, és de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do tots els que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
2: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira-t'ho tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria cardar un monòleg d'això, no? És que realment és bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis, jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin, sí, hi hagi aquest matís, no només, i és igual d'important una cosa que l'altra, per mi, és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre, perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? De, ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho des de fora, no?
1: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què es costa tant en riure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs, no sé, doncs, que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà adorar-lo i esperaré que els altres l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
0: Sí.
2: Home, l'humor per si sol...
0: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
1: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
0: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
2: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor... per molt lleu que sigui la broma, ja, allò l'està ferint.
0: Llavors, per mi, una mica?
2: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
1: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, clar que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia això.
2: Has arribat aquí.
1: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit... Jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància, fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, i anava perquè disfrutava, ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, home, cau un dedo, ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
0: Jo crec que estan prou estudiats, no?
2: Sí.
0: Fins i tot a nivell neurològic.
2: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure... Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
0: També a nivell cardíac també deu ser saludable.
2: A nivell cardíac també, sí.
0: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final, el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
2: Algú va bé, no?
0: Anem a buscar motius per riure.
2: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra. I van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això. És un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
1: Totalment.
0: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, el que el va representar cinematogràficament Robin Williams. I aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui, a fer de metge, qui vulgui. I ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ella, jo soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
1: Qué bueno.
0: I bàsicament, en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal, era el riure.
2: Sí.
1: Que bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui...
0: Tu pots riure de tot, ara no ens n'anem a l'altre extrem, no?
1: Però vull dir, quan te n'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal, i aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, de l'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
2: Oh, i tant.
1: Perquè si no, com ho acceptes una crítica? Com la utilitzes una crítica si no és capaç de...
2: D'allunyar-te d'allò.
1: Claro.
0: No l'acceptes.
1: No l'acceptes.
0: No, vaja, jo crec que és una... Ja ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha d'haver aquesta obertura de dir, bueno, tu... no, al final.
2: És una actitud, no?
0: Sí, com deia l'Anthony de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre, llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base.
2: Jo he acceptat la meva part, no? Sí. Ara et toca a tu.
0: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i has aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
2: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort, que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però... Què? Com portem això?
0: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
1: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament d'en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
2: Això seria...
1: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquells electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa amb la gent i el voten i acaba guanyant.
2: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
1: També, també.
2: Però també, tot val, sí. Tot val el mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
1: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà a sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, què fa aquest tio, no? Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot el metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tots descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
2: El poder del riure.
0: Servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
2: Això...
0: Mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Sí. I ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre i li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
1: Que bo.
0: I a mi com l'humor passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
2: Per la gràcia.
0: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
2: És el que has dit tu al principi, perquè requereix presència. No? I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta, no?
0: En vivència.
2: Sí, sí. No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
0: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
2: Això per la presentació del proper programa, vale?
0: Sobre l'obsessió.
2: Obsessió compulsiva.
0: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
2: A mi em passa...
0: Jo estic allà en bucle fent qualsevol cosa i em fa riure igual.
2: En vídeos o en trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
0: És una cosa absurdíssima, però... Perquè ja ho has registrat a la memòria.
2: I ja saps, com va.
0: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
1: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa.
2: Hi ha un espai.
1: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser xas. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
2: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, no sóc conscient de que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què, se t'oblidarà. Torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar. O sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo. Sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò. Moment. Fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
0: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no?, que deies tu, Sergi. Jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, l'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
2: esborrem, fem a terra, no?
0: Fem un full i, clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula, ara ja no ho fem sobre la taula.
3: Extraordinari.
0: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps, de que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
1: Absolutament.
0: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entre una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
1: Totalment. Això que has dit tu, Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja forma
2: part
1: de
2: tot. Sí.
1: I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertia en un joc.
2: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
1: Sí, sí, sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugàvem a Monopoly, el xurro mango mangotero.
2: Exacte.
1: Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo què sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
2: No podem jugar a Hisenda, clar.
1: No podem jugar, ara diré una de grossa, eh? El joc de l'enfermetat.
2: Sí.
1: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
2: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam.
1: Claro.
2: Quina carta puc jugar jo aquí?
1: Exacte.
2: Per desbloquejar això, no? És meravellós i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida, perquè ja no ens surt sol. Sí, a un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre i no acabaria mai, no? I tu penses, "No, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio." Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu: "Fer riure és una cosa molt seriosa."
1: Que maco.
2: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
1: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa, què li diríeu?
2: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
3: Jo havia imprès aquí...
2: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
0: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
1: Sí, sí.
0: Si no, ja, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
2: Jo vaig, abans que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement. En plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
1: Què diu un Groucho?
0: Oh, n'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que, més que acudit, és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sobre quin és el seu significat.
1: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
0: A veure, clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
2: Veieu, és un joc.
1: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no?
2: Sí.
1: Sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest jo que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest jo neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre jo.
2: Exacte.
1: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
2: Rec. Que riguin, no?
1: Que riguin, no?
0: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: L'espai del Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en aquesta via directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
2: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
2: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
2: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
3: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
3: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
3: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
3: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
3: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
3: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
3: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
3: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
3: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes
0: i que vagi
2: gràcies
0: molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu comptarem de nou amb l'espai del K-Pop a History. Una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca. Fem ara un tastet del que podrem escoltar a partir de les 9 del vespre al K-Pop History.
4: Annyeonghaseyo, K-Popers. Jo no en Kim Jin-so i m'nirà. Soc en Kim Jin-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Entre alguns dels temes que podrem escoltar, que estem actualitzant èxits i estrenes K-pop de l'estiu 2026, ens podrem trobar amb les 5 noies que formen el grup Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025. Han tret a l'Extended Play Why Kiki el 10 d'agost d'aquest 2026, que de fet el nom juga amb el nom d'un barri conegut de Honolulu a les illes Hawaii, famós per les seves platges. Escoltarem d'aquí el single principal Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador amb pop electrònic que té influències de Charlie XCX en un ritme de club com a fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de Les Kiki amb Pop Off, Pop Off.

Nova edició del K-Pop History a partir de les 9 del vespre, una hora abans, a l'Urban Top Music amb DJ Peca, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que es va celebrar aquest dimarts i que va reconèixer els bombers i també l'ADF per la seva actuació en l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. També s'han distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos i també de diverses actuacions i col·laboracions que s'han realitzat durant l'any amb la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. Precisament, el cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar en l'acte mantenir les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet reafirma el compromís amb la nova comissaria. En parlarem d'aquesta diada de la policia local celebrada aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca, però avui també parlarem d'altres qüestions, si és que Sant Andreu de la Barca ha acollit avui una nova jornada de donació de sang amb una unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Parlarem de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, recordarem el ple municipal on es va llegir un manifest de la gent gran pel dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. I també parlarem amb Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'Agrupació de Serveis i de Comerç de Sant Andreu de la Barca, que aquest dissabte celebren una nova edició de la Fira al Carrer. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important: quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
2: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
1: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
2: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
1: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos a la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
3: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condena afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
3: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i

0: Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP, serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous. D'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale? I de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran, per tothom. O sigui que, bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí. Amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park.
0: Que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí. Estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta. O sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no? Al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot, i també una primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia. Doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball, i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent al telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble, i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè que volem un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors, la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates de que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder... O sigui no té renovació. Llavors, és l'esforç. O sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més... el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no? dels comerços
1: total.
0: Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.

0: quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans com dir-ho, de
0: les grans
1: reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble pagant impostos, fent barri, a més que un poble tingui botigues vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i que els clients, els santandreuencs i santandreuenques, han de conèixer, no? I han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7, un 8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
1: sí,
0: de la Roda.
1: Sí, sí,
0: i finalitzeu a les 7, eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
0: La cursa és al vespre, no coincideix.
1: No coincideix.
0: No coincideix. Bueno,
1: la cursa, la processó,
0: o sigui, moltes,
1: del Rosario...
0: Hi ha moltes activitats en el mateix
1: ens agrada, dia. Es veu que ens agrada aquesta data.
0: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no? Abans,
1: sí.
0: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte, durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar el comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, gràcies per acompanyar-nos, i dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment, moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no? O no?
1: A veure què fem.
0: A veure
1: si poden venir, que igual estan, se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual es perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
0: Seguim amb més informacions en aquesta InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem de la nova campanya de donació de sang que s'ha realitzat aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una nova jornada de donació de sang organitzada per el Banc de Teixits i Sang de Catalunya. La unitat mòbil s'ha instal·lat al carrer de l'Esport davant del Teatre Núria Espert per facilitar que els veïns i veïnes puguin donar sang. Sota l'eslògan Quan cal i som, la jornada s'ha desenvolupat en horari de matí de 9:45 a 2:45 i de tarda de 5 a 9 del vespre. Ens hem acostat a parlar amb alguns dels donants. Per què vens a donar sang?
3: Bueno, perquè suposo que és algo molt important, no?, per la gent.
2: Des de quan fa que dones sang? Quan, si pots recordar la primera vegada perquè vas venir a donar sang, quan va ser?
3: Fa 20 anys, més o menys. Sí, no, de sempre dono sang. Sempre que puc, dono sang, sí.
2: I per què creus que és important donar sang?
3: Home, suposo que tothom podem necessitar en algun moment.
2: A tu t'ha passat que alguna vegada en el teu entorn t'has donat compte que necessiten sang?
3: El meu pare fa molts anys també va necessitar una vegada que estava ingressat i sempre, ja sabia, jo ja donava abans, però bueno, sempre suposo que és algo molt positiu i molt important.
2: Cada quant més o menys dones sang?
3: Sempre que puc, quan coincideixen els horaris i sempre que ja he passat perquè té que passar uns mesos per poder donar altra vegada, doncs sempre que puc vinc.
2: Com ho fas? Com t'organitzes? Perquè veig que has vingut amb temps, estàs aquí esperant el teu torn.
3: Depèn del meu torn de treball. Si treballo de tarda i puc vindre pel matí, doncs no tinc pressa, i si és per la tarda, doncs busco una hora que em vagi bé i vinc.
2: Després de l'estiu, hi ha gent que torna a la rutina, se li fa una miqueta costa amunt el tema de donar sang. Tu, aquí estàs a peu de canyón donant sang. Quin tipus de sang tens?
3: A negatiu.
2: Aquest, no tinc ni idea de sang. Aquesta sang, tens idea si és important, si és compatible amb molta gent, no?
3: No, la A negatiu crec que és només, només és compatible amb A negatiu. O sigui que el que és amb totes les altres sangs, la O positiva o negativa, tampoc tinc molta idea d'això.
2: Bueno, és a dir, que la teva sang és important, perquè només la gent que té la teva sang no es pot rebre la teva.
3: Sí, podrà rebre la meva i les que són la O, que crec que és per tots, o sigui, no sé, tampoc no ho sé massa bé.
2: Bueno, per acabar, si vols fer un missatge perquè la gent entengui per què és important donar sang i per què tu estàs aquí en un dijous laborable.
3: Bueno, jo sempre ho faig i espero que molta gent ho faci perquè a tothom ens pot servir alguna vegada, perquè pots tindre un accident o pots tindre algun problema de sang i que no necessitis i per això tenim que donar.
2: Està bé donar sang o plasma?
4: No, sangre.
2: ¿Des de cuándo usted dona sangre?
4: Buah, desde hace un montón de años, soy habitual.
2: O sea, que es usted una persona de estas de las que nunca falla para dar sangre.
4: Cuando puedo, no. Siempre que vienen aquí al pueblo, siempre intento hacerlo.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que usted donó sangre y por qué fue?
4: Con 18, 19 años, porque un amigo tuvo problemas y había que donar, y entonces pues me acerqué y a partir de ahí pues ya empecé a ver todo el percal de la gente que necesitaba y todo esto, y entonces pues ya soy habitual.
2: Es decir, que tú te encontraste, eres una de estas personas que entró porque una persona de su entorno, sí. No sé si podemos saber qué le pasó, me imagino.
4: Tuvo un accidente y entonces le hacía falta sangre porque el mismo hospital pidió sangre para de familiares y todo esto. Y nosotros, como éramos amigos suyos y eso, pues nos juntamos la pandilla y eso y fuimos todos a donar sangre. Y a partir de ahí, pues vimos la situación de otras personas que estaban también mal y que necesitaban y todo lo que se gastaba cada día, porque por desgracia hay muchos accidentes y mucha gente que necesita. Y digo, bueno, pues no va de más echar cada 3 o 4 meses un poquito de sangre para los demás.
2: ¿Cada cuán más o menos donas sang tú?
4: Cada 3 meses. Cada vez que me permite esto, me mandan un aviso y entonces en el aviso, pues si han pasado ya 3 meses o por ahí, es cuando vengo.
2: ¿Por qué crees que es importante donar sang? Bueno, no només per el fet del fet de ser solidari, sinó perquè es necessita, no?
4: Sí, sobre todo porque se necesita. Hay mucha necesidad de sangre y entonces, pues claro, hay muchos accidentes, aunque no lo veamos. Siempre decimos que no nos toca, pero cuando nos toca a nosotros también queremos que estén a disposición nuestra. Y entonces, por eso.
2: Tú que eres un habitual donante de sang, ¿quin tipus de sang tens?
4: Tengo el universal.
2: Es decir, que eres de los importantes, ¿eh?
4: Sí, sí.
2: Por eso estás aquí al Podcano.
4: Sí, sí, sí. Por eso no fallo.
2: Si vols acabar a fer una crida que la gent vingui aquí a donar sang i que recordi la importància del fet de la solidaritat.
4: Bueno, sí, sobre todo es eso, de que la gente se mentalice de que hace falta sangre, siempre habitualmente, porque aunque no lo veamos, hay gente que sí que lo tiene en su entorno, pero hay mucha gente, demasiada, de que no lo sabemos, y entonces por eso hay que concienciar a la gente de que siempre hace falta sangre. Siempre hay accidentes, siempre hay, yo qué sé, muchas historias, no solamente accidentes, sino que gente que necesita sangre en las operaciones y todas estas cosas, y entonces pues es necesario. Yo lo veo necesario, vamos.
2: Hola, bon dia. Ve vostè a donar sang, plasma?
5: Vinc a donar sang, sí.
2: És el primer cop que dones?
5: No, seria la cinquena vegada, crec.
2: O sigui, que ets una donant ja habitual. Per què va ser el primer cop que vas donar sang? Per què et vas animar?
5: Perquè, bueno, quan vaig arribar als 18 anys vaig pensar que ja podia començar a donar, em vaig investigar i vaig veure que realment era un procés bastant fàcil, no em treu gaire temps del meu dia a dia i llavors penso que és una cosa fàcil de fer i que ajuda bastant.
2: Com vas arribar a aquesta conclusió? És a dir, vaig a investigar perquè és important donar sang. La teva família ja donava? Tenies alguna amiga que donava? O al teu entorn vas patir un accident o alguna operació i vas veure que era necessària la sang?
5: No, ma mare sempre ha volgut ser donant de sang. El que passa és que pren certa medicació que l'impedeix. I llavors, com ella no podia, pues, vaig mirar jo a veure si podia fer-ho en el seu lloc i vaig veure que sí. I llavors, pues, em vaig animar.
2: Quin tipus de sang tens tu? Ho saps?
5: A positiu, crec.
2: Aquest tipus de sang, a qui li pot donar, ho saps?
5: Pues em sembla que puc donar només al meu grup, no estic gaire segura.
2: Bueno, en el cas que sigui així, llavors ets una de les persones que és important que vingui a donar sang, eh?
5: Bueno, jo només puc... Encara més són els que tenen sangs del tipus 0, em sembla, que poden donar a tots els grups, però bueno, tothom pot ajudar encara que sigui poc.
2: Per què creus que és important donar sang i sobretot després de l'estiu, la tornada a la rutina, que la gent potser està inmiscuïda en moltes coses i no li presta importància al fet de la solidaritat?
5: Bé, crec que no ens adonem de la quantitat de sang que fa falta als hospitals, sobretot als períodes després de l'estiu, on hi ha molts accidents a la carretera i es fan moltes transfusions, i llavors els fons de sang queden bastant reduïts. I crec que, com deia, és una cosa bastant fàcil de fer, que tothom pot fer només en 40 minuts del seu dia, i llavors, per què no, si podem ajudar?
2: És satisfactori, no?, el fet d'ajudar a alguna altra persona amb el simple fet de fer un ratet allà que li treguin sang.
5: Sí, com deia, no és una cosa que a mi em faci mal ni m'impedeixi seguir amb el meu dia a dia. Llavors, per què no?
2: Les campanyes de donació permeten mantenir les reserves de sang necessàries per atendre les necessitats dels hospitals i dels pacients que necessiten transfusions. Per això el Banc de Sang anima la ciutadania a participar a les diferents jornades de donació que es fan arreu del territori.
0: Nova campanya de donació de sang aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
7: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos 4 personas y 2 por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
8: Vale. A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
7: Igualdad i no discriminació. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més exclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa. Perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
0: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
9: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
9: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
9: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
9: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardón. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRAM. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no?, a nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea. Los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy, muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida, pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
9: Sí, no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a 6:15 de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del Rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a 6:45, 6:15.
9: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida, y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular, porque suena maravillosamente bien, además en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena, y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel, o sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión, y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer, ¿qué te voy a decir yo?
0: Això serà el dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge, en aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, ¿no? Amb cocido popular.
9: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
9: Pues el tíquets, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo, y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs, Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
9: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para nosotros es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces, a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
9: Moltes gràcies, Jordi.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la cursa de la tardor, 15a edició. Hem parlat amb algun dels runners de Sant Andreu de la Barca de com s'estan preparant aquests dies. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constàncies són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, corre és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
10: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
10: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
10: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
10: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
10: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
10: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú agafarà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i si vol fer marca pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar.
10: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues, es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
10: El meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
10: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues, ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
11: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
11: Doncs jo he ballat sempre i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón i també fa uns anys que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
11: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
11: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, que s'apunti. I en aquest cas, en la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs hi han passat algunes setmanes i alguns mesos i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
11: M'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
0: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dijous amb més notícies aquí a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aneu a ser aquell poppers. Són un Kim Jong-so i n'hi Sóc en Kim Jong-so. Cansa'm n'hi da. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 279 de K-Pop History. Seguim estrenant a Chichi Comeback de K-Pop que han tingut lloc aquest estiu 2026. I avui començarem amb les 5 noies d'Ailee. Tot i que Mocha està de baixa en aquest moment des del 19 de juny per motius de salut. Així doncs, les escoltarem les altres 4 que queden, en aquest cas, en un single que ha sortit al mercat japonès. Recordem que Iroha i Mocha són japoneses. Doncs bé, amb el títol de I Got Your Back, del 26 de juliol d'aquest 2026, a més els hi han col·laborat dues membres del grup japonès HANA, que havien debutat el 2 d'abril del 2025, com són Jisoo i Momoka, que han participat a la lletra. El tema té una base pop-rock amb bona energia i acaba de cop, sense avisar, característic ja del pop general. A més, té un toc d'episodi d'anime. El videoclip oficial japonès porta uns 16 milions de reproduccions. Escoltarem la versió coreana de la Ailee amb aquest I Got Your Back.

Ens retrobarem ara amb els sis nois que formen Tuas, Tuosu en coreà, cinc coreans i un xinès que van debutar el 23 de gener del 2024. Al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Ara han tret el single àlbum japonès Soda Soda el 4 d'agost, amb single principal del mateix títol que el van treure el dia anterior. El tema manté l'energia característica del grup, però a més amb un toc de city pop. En el contrari de la tendència actual, tant el K-pop com el pop internacional, és un tema sencer de 3 minuts i 29 segons. Gran notícia. Porten més de 10 milions de reproduccions al videoclip oficial del seu primer mes. Escoltem la novetat dels Tuas, en aquest cas per al mercat japonès, Soda Soda.

Les ja històriques Red Velvet, cinc noies que van debutar a Corea a l'1 d'agost del 2014 i al Japó ho van fer el 7 de juliol del 2018, han tret a l'Extended Play Velvet Summer el 3 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Surfing Boy, que és un ritme de mig tempo on ressalta les bones harmonies, on la interpretació vocal de les noies és un dels punts forts. Combina sons de guitarra bossa nova amb ritmes reggae i house relaxats. La lletra parla dels records que tenen d'un noi surfer. El tema ja ha guanyat un show champion el 12 d'agost. Amb més de 4 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat per aquest estiu de les Red Velvet amb Surfing Boy.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Pou, Pau, un coreà, 4 coreans i un tailandès que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Han tret aquest estiu el single àlbum Flavor el 28 de juliol d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Mantenen un concepte indie i en aquest cas en resulta un tema d'estiu agradable i relaxat sense pretensions, on la letra parla de l'aroma que desprèn una relació sentimental. Amb més de 3.300.000 reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat d'aquest estiu dels Pau amb Flavor.

Tornem a escoltar les sis noies de Baby Monster, que havien debutat a l'1 d'abril del 2024 i ara serà des de l'Extended Play Chum del 4 de maig d'aquest 2026. Però, en canvi, el single que escoltarem, Moon, el van treure al seu videoclip el 3 d'agost d'aquest 2026. Té una producció atractiva amb la instrumentació nítida, dinàmica i sòlida que dona una sensació de plenitud. Donen una imatge gòtica i nocturna on la lletra parla de que la noia és com la lluna, la reina de la marea i la joventut, i que brillarà en la foscor com a metàfora de viure una aventura sentimental. Amb més de 80 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem les Baby Monster amb Moon. I'm the moon.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen One Pack, 4 coreans i un estadounidenc que van debutar el 30 de novembre del 2023. Han tret aquest estiu el single digital Tune It In el 23 de juliol d'aquest 2026, del que escoltarem el single You So Hot. Tenen una producció independent, que no segueix tendències actuals, i per això sonen en aquest single com a l'R&B coreà de la dècada del 2010, amb influències de Jay Park. Té bon ritme, tornada melòdica i una bona combinació de rap i cant. La lletra parla de com un noi no pot aguantar com és de sexy una noia que li agrada. Amb més de 4 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem el tema per aquest estiu del One Pack, You So Hot.

Ens anirem ara amb les quatre noies de Kiss of Life. Són, recordem, una coreana, Anul, dos coreanos estadounidenques, Julie i Belle, i una tailandesa, Nati, que van debutar a Corea el 5 de juliol del 2023 i al Japó ho van fer el 5 de novembre del 2025. Han tret aquest estil al single SWAT el 4 d'agost d'aquest 2025 amb single principal del mateix títol. És un afro house que fusiona pop electrònic i ritmes llatins amb la metàfora de que fan pujar la temperatura sense suar. La lletra parla de que la verdadera confiança i bellesa surten de forma natural amb el creixement personal. El tema ja ha guanyat un número 1 al The Show a l'11 d'agost. Amb més de 34 milions en les reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i gairebé 1,5 milions al vídeo de la performance, escoltem la novetat de les Kiss of Life, Sweat.

Ens retrobem amb els 8 nois que formen Stray Kids, que havien debutat el 25 de març del 2018. Serà des de l'escena Play This and That del 7 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop amb tornada comercial per damunt d'una base rítmica. La lletra parla de la confiança del grup en mostrar una àmplia varietat de facetes. De moment, ja han guanyat 6 números 1 en xos musicals al mes d'agost. Recent Countdown els dies 13 i 20, dos Music Bank el 14 i 21, un Show Champion el 19 i un Inkigayo el 23. Amb més de 93 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Stray Kids en This and That.

Han tret nou treball per aquest estiu les 8 noies que formen At Heart. Són 4 coreanes, una filipina, una japonesa i una japonesa estadounidenca que van debutar el 13 d'agost del 2025. Es tracta del single 3-4 del 19 d'agost d'aquest 2026. El tema forma part d'una producció dramàtica, Time Travel Project. De fet, l'audiovisual uneix dos trames entre els anys 1996 i 1926, expressant que les diferents joventuts persegueixen sempre el mateix somni. De fet, el tema original és del grup Mixta Rura. Aquí el tema està interpretat amb un setint musical de New Jack Swing. Amb més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes, escoltem la novetat de la At Heart, 3-4.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Nous, Nous You en coreà, que van debutar el 2 d'abril del 2024. Han tret el single digital Aquiles el 5 d'agost d'aquest 2026. És un disco funk dels 80 amb sintetitzador i sona fresc, amb una melodia vocal. La lletra parla d'una noia que és el taló d'Aquiles del noi que s'ha enamorat d'ella. Amb gairebé 4 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Nous amb Aquiles.

Tenim un nou debut d'aquest estiu. Les 7 noies que formen Our Birthday, que són 3 coreanes, 2 japoneses, una tailandesa i una taiwanesa, que ho han fet el 19 d'agost d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Our Birthday, amb single principal que escoltarem anomenat Squishy. Per cert, són de l'agència Init Entertainment, que és una filial de JYP Entertainment, la que va fundar JY Park. Després d'un predebut amb Hungry, que no va convèncer del tot, aquí aposten per un so més funky i clàssic. És un tema molt divertit i desenfadat, on la lletra parla d'alliberar-se de l'estrès i les emocions complicades com si s'estés apretant quelcom tou. Amb més de 17 milions de reproduccions les seves 4 primeres setmanes del videoclip oficial, escoltem les Our Birthday amb el seu debut oficial Squishy.

Ens trobem amb les quatre noies d'ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que havien debutat el 17 de novembre del 2020. S'escoltarem amb un tema extret de l'àlbum Lemonade, del 29 de maig d'aquest 2026, anomenat Switchblade, on els hi col·labora el raper estadounidenc Ty Dolla $ign. En tenir èxit tant el tema, van finalment enregistrar un videoclip de la seva actuació al Tour 2026-2027 ESPA Live Tour Sign Complexity. El tema és un electrodance amb progressió cap al clímax, amb un contrapunt del raper, com hem dit, Ty Dolla $ign, un raper que, per cert, en el seu moment va guanyar 5 premis entre els anys 2016 i 2017. Amb més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem les ESPA acompanyades de Ty Dolla $ign amb Switchblade.

les 5 noies que formen Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025, han tret a l'escenari Play Waikiki el 10 d'agost d'aquest 2026. El títol juga amb el nom d'un barri molt conegut de Honolulu, a les Isles Hawaii, que és molt famós per les seves platges. D'aquí escoltarem el single principal, Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador pop electrònic que té influències de Charlie XCXC en un ritme de club de fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Kiki, Pop Off, Pop Off.

Ara ens trobarem amb el nou treball solista de Sisu, membre de les Blackpink, amb les que havia debutat el 8 d'agost del 2016. Ha estat el single internacional Click del 4 de setembre d'aquest 2026. Aquí deixa l'essència K-pop per un concepte més internacional, en anglès, i un pop polit. En la línia del videoclip, on ella és un autòmata en un parc d'atraccions abandonat post-apocalíptic, la música té un to fred, però bona progressió melòdica. De fet, no deixa de ser un dance pop amb sintetitzador i baix. La lletra parla de l'atracció instantània i natural entre dues persones abans que les paraules ho puguin dir. El tema ja ha guanyat un Name Countdown el 17 de setembre. Amb més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial, a les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat de Sisu en solitari, Click.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens hem nidat. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició escoltarem el darrer tema de les Junis, Junisu en coreà, grup projecte de 8 noies que acaben contracte després de 2 anys i mig, mentre que, recordem, havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del 2025. Són 8 noies, 4 coreanes, 2 filipines i 2 japoneses que han guanyat 22 premis anuals de reconeixement, entre ells 4 Korea Grand Music Awards, 3 K-World Dream Awards, 2 D Awards i un MAMA, l'Emnetation Music Awards, el premi escollit per als fans. A més, en shows musicals van guanyar un show champion amb el tema Swayze el 23 d'abril del 2025. Avui acabarem amb la subunitat de la Girls' Generation, Son Yoshide HRS, 3 noies, en aquest cas Joyeon, Yuri i Soyoung, que han fet la seva estrena com aquesta subunitat el 31 d'agost d'aquest 2026. Recordem que el grup original, les Girls' Generation, la Son Yoshide, van debutar el 5 d'agost del 2007. Ara escoltarem, doncs, aquesta subunitat HRS amb el single digital Skibidi. És un hip-hop que ofereix una atmosfera exòtica amb samples de cordes àrabs, on transmeten el missatge de fer el propi camí en lloc d'afegir-se a un motlle prefabricat d'entendre la vida. Porten més de 13 milions de reproduccions del videoclip oficial que es da la performance a les seves 2 primeres setmanes. Escoltem la subunitat de les Girls' Generation, HRS, amb el tema Skibidi.

0: chiedere.
1: Podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimane.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa parlem de la diada de la policia local, que va reconèixer els bombers i l'ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi. L'acte es va celebrar aquest dimarts en el Teatre Núria Espert. També va distingir els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i també de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos de la policia local. El cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, va reafirmar el compromís amb la nova comissaria. Avui també parlarem de la gent gran. El passat dijous, en el ple municipal, la gent gran va reivindicar en el ple el dret d'envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ho van fer a les portes de la celebració del mes d'octubre del mes de la gent gran. Avui parlarem dels Valls de Saló, ja que el casino recuperarà l'època daurada dels Valls de Saló aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. Ens acompanyaran Erika Peleaz i també Andreu Mitjans. I avui també parlarem del Centro Cultural Andaluz, que celebra aquest dissabte el Rosario 2026. També comptarem amb els espais de nutrició i també amb els espais del dial interior dels companys de la xarxa ràdio. Tota aquesta informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
1: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabem treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
1: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
1: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
0: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La Diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
2: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
2: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
0: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes d'octubre, Sant Andreu de la Barca celebra el mes de la gent gran. De fet, la gent gran de Sant Andreu de la Barca va reivindicar en el ple municipal del passat dijous el dret a envellir, amb dignitat i sense discriminacions. La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura de...

0: conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans, reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en el Via Directa avui escoltem un nou espai de nutrició. Avui ens parlen dels musclos.
3: Continguts en xarxa.
4: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
5: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Aquesta 14a temporada, eh? Déu-n'hi-do.
6: Déu-n'hi-do.
5: Que val la pena que ho recordem, perquè ja som molts anys junts amb tu. Junts
6: molts
5: i juntes.
6: Anys. Sí, sí, sí.
5: Com estàs?
6: Doncs molt bé, molt renovada, vinc.
5: Molt ben renovada, oi?
6: Sí.
5: Sí, sí, perquè qui et seguim per xarxes, podem intuir que avui ens pots parlar perfectament i amb tota consciència dels musclos.
6: Totalment. Jo crec que en cap moment a la meva vida he pogut parlar dels musclos amb tanta propietat com la que puc parlar avui, perquè doncs, gràcies a una de les marques que produeix els musclos a Galícia, doncs, m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es creen aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
5: Que
6: és meravellós, sí.
5: Així, no, bé, no?
6: Molt bé.
5: Bé.
6: Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, que era com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi, perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
5: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant? Nutricionalment, sí. Gastronòmicament...
6: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
5: Oi, perquè també aquí et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí. A mi... potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
6: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més, i també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens es recomanava retardar el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous, i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets, i després doncs, adaptar-ho a les textures, no? Doncs al principi, doncs, si estem donant triturats, doncs es poden posar dins d'un triturat, o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa, li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
5: D'acord.
6: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim? I que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos. Molt ferro.
5: Ferro. D'acord.
6: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs també aportar aquest ferro extra, doncs també a aquelles persones doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple, en el primer dia del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens arriba la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega-3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
5: Déu-n'hi-do, que bé.
6: I a més, què? A part, estan boníssims.
5: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un pim-pam-pom?
6: Senzill, saludable i no recordo la següent.
5: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
6: Ara
5: però...
6: no recordo. Les tres S, sí.
5: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
6: Sí. Són molt ràpids i molt fàcils de fer.
5: Boníssims.
6: I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
5: Una fulla de llorer, pim-pam.
6: Exacte, una miqueta de llimona, si voleu, o li podem afegir salses, també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les baters, no? On creixen, on ens van explicar doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja s'han, en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós. Però, a més, vam veure doncs, com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà doncs, passen més unes 12 hores filtrant. No? Perquè moltes vegades, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen bueno, però és que porten toxines... El múscul que arriba al consumidor està controladíssim. O sigui, jo he al·lucinat els controls que passen, no? O sigui, el múscul està filtrant durant 24 hores. A més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen... O sigui, perquè estiguin el més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors, d'allà poden sortir tal qual... que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els comprava diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
5: Sí.
6: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos, però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu però en basat net. Val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin, doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs, tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè aguantin, no? Uh-huh. I això, doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
5: D'acord.
6: Per tant, és un musclo viu, net.
5: Encara més ràpid, eh?
6: Sí.
5: Tres S's.
6: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu, i per saber si està viu, és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquest musclo s'ha de llançar.
5: D'acord.
6: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
5: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el bulgi no s'obre i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo.
6: No, si tampoc, no s'obre,
5: si no s'obre, adéu.
6: Exacte, adéu.
5: D'acord.
6: Sí.
5: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc que entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor François Reguant, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia que la gent de carrers pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, i ja hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
6: Molt important.
5: Saber
6: d'on provenen.
5: Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts.
6: Mm. I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de... Bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
5: Clar.
6: És que la indústria també és beneficiosa.
5: N'hi ha molta, i de moltes maneres de fer les coses, no?
6: I al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat, no? Potser no està processat, que és diferent, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa... per ser conscients. Jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com que et venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és car, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3... Jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar... No vull nombrar cap altre peix,
5: sí,
6: per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir, també.
5: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, si estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això ho podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
6: totalment,
5: o Catalunya rural, o no, Catalunya, jo, productiva.
6: Jo des d'aquí, no sé si ho puc dir, Pili. Vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, eh? Vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també. Vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen és, doncs, això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor perquè, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
5: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada gran, i t'esperem la setmana que ve. Et seguim a My Unit Baix Nutricionist.
6: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
1: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem els dimecres en el Via Directe, avui precisament parlant dels musclos, seguim amb més informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu, l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, era professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, és quan van començar els Balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez, va ser alumna d'aquests Balls de Saló que es feien en el casino, i després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens vam proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb els jovents sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús d'haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar, bueno, també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més, vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: De sí, vindre sí,
0: dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino anat... per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos-ho, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim de primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota la família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estàvem desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballàvem els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats a DVD.
1: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i en el canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam ens, bueno, això, fem gravar uns DVDs, a mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies que encara no estaven la Federació Espanyola creada. I sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç. Per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest Remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, mm-hmm, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
1: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs, clar, vam voler arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs, anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la Celsa que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: Buf, jo...
0: El que dius, a mi m'agradava molt, especialista en aquest.
1: A mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el Fraggy i tal, i sí, el Slow Fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs... Sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí, que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frac.
1: Sí, encara el tinc a casa.
0: La vestimenta també era important,
1: no? No sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frac per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball? Dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo, en el meu moment, vam començar a competir en els 10 balls. Fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada, ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard, el que més m'agradava era el tango. I de llatins, és que no sabria què dir-te, eh? Tots, és que m'agradaven tots. Fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria. Tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, eh? Xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra, que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors, estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem en el cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes... Llavors, era com progressiu. Tenies la motivació de que pujaves de categoria i, a més, podies anar vestida, doncs, com t'agradava, que t'agradava.
0: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
0: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
1: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries, vivències. Veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també. Inclús jo em recordo a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint donant voltes per relleus. Vull dir que, i el Joan Maragall als patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències faré algun, clar, hi haurà sorpreses faré alguna classe de primer nivell del primer dia a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
1: sí,
2: anys.
1: Molts anys. Sí, sí, tant i
2: jo,
1: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
1: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
0: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
1: Ai.
2: Tant de bo.
0: Si tornem.
1: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
1: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre d'aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
0: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i digui, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no sap res. I aconseguiu vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona els agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició, de fet tinc una mica de l'anet d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, a sènior, no sé si a sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com a vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això de dir que ballar doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat i en canvi els homes són més metòdics i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
0: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
1: si va bé,
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn dels banys del casino.
1: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs, allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
1: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Peleaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts i benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, eh? No rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament? I la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no?, i el somriure, no?, que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar, no t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no?, per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor, és el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors, jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe, i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix, i jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? Que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i està aquí en presència, respirant i punto, i aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etc. No? A mi m'agrada molt, l'humor vagi associat a la paraula sentit de l'humor, per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té a veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que o genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa, per mi, deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista, o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: L'humor absurd, no?
0: L'humor absurd seria un.
2: L'humor negre. Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
3: Sí, clar.
2: La ironia.
3: La ironia.
2: Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
2: Sarcasme té aquest punt més àcid,
3: sí,
2: no?
3: Sí, per mi té un punt més de...
2: És un punt superlatiu, no? Hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
3: Sí.
0: Mm. Sí, per mi també. Mm. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure és d'un mateix.
3: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
3: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
2: I importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
3: Jo, mira, sí.
2: Digues.
3: No, no, que pensar, abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no? Vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu. I és un joc, en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
2: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal.

0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Bueno, jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostindria. Moltes vegades les relacions de parella pateria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
1: Entranyable, no?
0: Exacte. Entranyable, exacte, entranyable.
2: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora, diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no, d'aquest tot va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
0: No.
2: Es diu, sí. És de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
3: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira-t'ho tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir... Ostres, és que, mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és... Bueno, ho pots portar a l'escenari, si vols, i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis... Jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin... Sí. Hi hagi aquest matís, no? Només. I és igual d'important una cosa que l'altra, per mi. És base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre. Perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? Ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho des de fora, no?
0: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què ens costa tant enriure'ns de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs, no sé, doncs, que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà a adorar-lo i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
2: Sí.
3: Home, l'humor per si sol...
2: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
0: En quant a... Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
2: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
3: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt

0: sapigueu que sigui la broma, ja, allò l'està ferint.
1: Llavors, per mi, una mica,
0: doncs. Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Mm. Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas. Mm.
2: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, clar que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia
0: has
2: això.
0: Has arribat aquí.
2: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit, jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de veure quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, és a dir, anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, home, cago un dero, que ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual ja no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
1: Jo crec que estan prou estudiats, no?
0: Sí.
1: Fins i tot a nivell neurològic.
0: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure... Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant és una cosa bona en tots els sentits, no he trobat coses dolentes que generin el cos.
1: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
0: A nivell cardíac també, sí.
1: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final, el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu està rient, deu tenir algun motiu per riure.
0: Algú va bé, no?
1: Anem a buscar motius per riure.
0: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra i van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això. És un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
2: Totalment.
1: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, el Cami Williams. I aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui, a fer de metge, qui vulgui. I ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ella diu, jo soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
2: Qué bueno.
1: I bàsicament, en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
0: Sí.
2: Que bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui...
1: T'ho pots riure de tot, ara exacte. No ens n'anem a l'altre extrem, no?
2: Però vull dir, quan te n'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, d'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives. Si ets capaç d'enriure

0: de tu que no passi no.
1: Oh, i tant.
0: Perquè si no, com ho acceptes, una crítica? Com la utilitzes, una crítica, si no és capaç de...
1: D'allunyar-te d'allò.
0: Claro.
2: No l'accepta.
0: No l'accepta.
2: No, mai, jo crec que és una... Ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura, dir, bueno, tu... No, al final,
1: és una actitud, no?
2: Sí, com deia l'Antoni de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre, prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base.
1: Jo he acceptat la meva part, no? Sí, ara toca tu.
2: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i hi ha aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
1: Això, en això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien a, no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort, que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. Llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però... Què? Com portem això?
2: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
0: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
1: Això seria...
0: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquests electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa amb la gent, i el voten i acaba
1: que
0: guanyant.
1: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
0: També,
1: però també, tot va, sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
0: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà a sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, que fa aquest tio,
1: el
0: no?
1: Aquest.
0: Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot el metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tot descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
1: El poder del riure.
2: Servei de primer ordre a la humanitat, eh?
1: Això...
2: Mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
0: Ah, sí, sí, sí, és veritat.
2: Sí. I ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre i li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
0: Que bo.
2: I a mi com l'humor passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
1: Per la gràcia.
2: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
1: És el que has dit tu al principi, perquè requereix presència. No? I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta. No?
2: Vivència.
1: En vivència.
0: Sí, sí.
1: No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
2: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
1: Això per la presentació del proper programa, vale?
2: Sobre l'obsessió
0: compulsiva.
2: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
1: A mi em passa...
2: Jo estic allà en bucle fent
1: vídeos,
2: qualsevol cosa,
1: sí. A mi
2: em
1: passa
2: em fa riure
1: igual. Amb vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... No sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
2: És,
1: és una cosa absurdíssima,
2: curiós,
1: però...
2: Perquè ja ho has registrat
1: a la memòria. I ja saps, com va.
2: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
0: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa...
1: Hi ha un espai.
0: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen... interior, riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser aixàs. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
1: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, ah, no, sóc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què se t'oblidarà, torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar. O sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò, moment. Fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
2: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però, sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no?, que deies tu, Sergi. Jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh?, l'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
1: esborrem, fem a terra, no?
2: Fem un full i clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar. ens va expulsar. Però clar, tu ens has dit sobre la taula. Ara ja no ho fem sobre la taula.
0: Extraordinari.
2: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé. És un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
0: Absolutament.
2: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entre una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
0: Totalment. Això que has dit tu Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Som capaços de veure la vida com un joc. L'humor és que ja és forma
1: Passa
0: part
1: sol,
0: de...
1: Sí.
0: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
1: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
0: Sí, sí, sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugava a Monopoly, el xurro mango mangotero, jo tinc una edat més que vosaltres ja, però jo recordo aquest joc, o jo que sé, el parxís o el futbol, per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
1: No podem jugar a Hisenda, clar.
0: No podem jugar, ara em diré una de grossa, el joc de l'enfermetat.
1: Sí.
0: Claro, és a dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
1: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam.
0: Claro.
1: Quina carta puc jugar jo aquí?
0: Exacte.
1: Per desbloquejar això, no? És meravellós, i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig, això. Perquè se'ns oblida jugar, i perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre, i no acabaria mai, no? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista, que diu... Fer riure és una cosa molt seriosa.
0: Que maco.
1: Prenem-s'ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
0: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa. Què li diríeu?
1: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
2: Jo havia imprès aquí...
1: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
2: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, si calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
0: Sí, sí.
2: Si no, ja, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
1: Jo vaig, abans que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement. En plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
0: Què diu un Groucho?
2: Bon, hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que, més que acudit, és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sobre quin és el seu significat.
0: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
2: A veure... Clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
1: Veieu, és un joc.
0: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no,
1: sí,
0: sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest lloc que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest lloc neutre, i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre lloc.
1: Exacte.
0: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
1: Res, que riguin, no?
0: Que riguin, no?
2: Sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu. We'll be right back.

0: L'espai del Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en aquesta via directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
2: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
2: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
2: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SOAC és aquest: com ho treballareu?
3: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquesta situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
3: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
3: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
3: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
3: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
3: Exactament. Com també estem en contacte amb Escoles Velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
3: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
3: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
3: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes
0: i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu comptarem de nou amb l'espai del K-Pop a History. Una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca. Fem ara un tastet del que podrem escoltar a partir de les 9 del vespre al K-Pop History.
4: Annyeonghaseyo, K-Popers. Jo no en Kim Jong-so i Mnida. Soc en Kim Jong-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Entre alguns dels temes que podrem escoltar, que estem actualitzant èxits i estrenes K-pop de l'estiu 2026, ens podrem trobar amb les 5 noies que formen el grup Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025. Han tret a l'Extended Play Why Kiki el 10 d'agost d'aquest 2026, que de fet el nom juga amb el nom d'un barri conegut de Honolulu a les illes Hawaii, famós per les seves platges. Escoltarem d'aquí el single principal, Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador amb pop electrònic que té influències de Charlie XCX en un ritme de club com a fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de Les Kiki amb Pop Off, Pop Off.

Nova edició del K-Pop History a partir de les 9 del vespre, una hora abans, a l'Urban Top Music amb DJ Peca, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Dante 54.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valdosera.
1: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per lo voler-hi, però és amb el de dones, sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo com a integradora social en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: I vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també, vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis. La resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable, i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint, ni per la persona que ho està fent.
1: Però, ni per la final... persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb, quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999. Per tant, fa bastant

0: portar-lo.
1: Tot
0: i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten, surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
0: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
0: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí que recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que havien, doncs, a través d'algun familiar o algun altre, havien tingut un problema, els havien portat allà en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, diversos mostres d'aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis, anar-se a visitar la Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava la mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven, doncs, que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges, precisament.
1: Per trobar Pepeta,

0: li arribà fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
1: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
0: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
1: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
0: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia de preparar molt fort i per fer, van agafar un sac de farines, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, s'ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
0: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. Quan Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
1: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seva consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
0: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
1: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record.
3: Paisana de nom, paisano remeix,

0: deixar de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafe de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
4: Hola.
2: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Passeig és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O...
4: Tan fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns tot, també, Adrián... Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, el diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental, i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia. Doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: Uh-huh. D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. Uh-huh. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més el passat, és la Masada de Martí, que de fet és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que us són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè.
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi ha pres i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm amb ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em deia, aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo esperava.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino Esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. Que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta marinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo soc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, eh? Perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, d'escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de... A veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom se'l va passar.
2: No, no, clar. Ho van
0: o no
2: van
0: ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, eh, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja, ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? El necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, no recordo si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res.
5: Que ja... En cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? Que volgués, més enllà del 30 de juny, fer un procés de regularització, ja no entrava en aquest procediment, hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones... aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: com has viscut tu, Alba, des de, això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat, que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
4: sí,
5: entre regularitats?
4: Sí, sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven en supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això?

0: estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè som, estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no? garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
1: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon assaltant en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
2: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació... O sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... Tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir, perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
1: Anava a dir que, a Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
0: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça, i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, I el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos, i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?

0: projecte que jo em pugui quedar, no? Sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no? I oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no? Si hi hagués una millor distribució, no? Dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no? Disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén. No?
1: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats perquè que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
1: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de societats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però a la que estem disposats a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
0: Clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migració, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudium i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
2: Moltes
0: gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de repent la menopausa es pogués parlar obertament, quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin doncs, des del típic influencer, no? Que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de repent si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
4: no,
5: si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí,
5: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui, menowashing amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant, doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i... Ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Anava a sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador val, d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant tot generat, per ordinador també paria, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no? Va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins a la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys, i m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. Y no sé, yo creo que cada vegada es más important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí. En tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però no sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Que ben bé de Sategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Tirabu.